0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón.
0: La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, pa' que vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

ありがとう。

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Toda la noche es que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Yes, he's got his own.
1: Ràdio Vilafant 107.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

Blava, blava, blava, si el ponent pesava, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Rosa, verda, malva, quan ja el sol no escalfa, l'aigua, l'aigua, l'aigua. Fosca, fosca, fosca,

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa 596 de l'Esclat de Tenora, corresponent en els dies 27 i 28 de juny del 2026. Programa dedicat a la nostra música, a la nostra tradició i la nostra manera d'entendre la cultura. Les sardanes. Des d'aquí us acompanyarem amb les millors cobles, les peces més emblemàtiques i també amb novetats que mantenen viva aquesta dansa que ens uneix en rotllana, sense diferències, només amb el batec compartit de la música. Prepareu-vos per escoltar, recordar i, si podeu, fins i tot ballar allà on sigueu. Perquè les sardanes no són només música. Són sentiment, són identitat i són país. Comencem, doncs, l'Esclat de Tenora amb una sardana del mestre figuerenc en Jaume Cristau i Brunet, interpretada per la cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Dels pinzells de la Conxita, que li va escriure a la seva cunyada, a la Conxita Garcia, i és a ella que la dediquem per a felicitar-la per al seu aniversari que ha celebrat el passat dilluns dia 22. Per molts anys, Conxita.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Dels pinzells de la Conxita, és de Jaume Cristau i Brunet. Del compositor Josep Freixas i Vivó escoltarem Nans i gegants, l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal. Va dedicada a en Jaume Garcia de Figueres, de part de tota la família, per a felicitar-lo per al seu aniversari, celebrat també el passat dilluns dia 22, per molts anys, Jaume.

La principal del Bisbal ens acaba d'oferir Nans i Gegants. És d'en Josep Freixes i Vivó. El dimarts dia 23, el company i bon amic escalenc en Salvador Simón va celebrar el seu aniversari. Apa, Salvador, ja m'haig atrapat. Per molts anys, he escollit la sardana del compositor Jaume Vilà i Comas, que ens interpreta la cobla, la principal de la Bisbal. El seu títol, L'Escala.

Acaben d'escoltar L'Escala, és d'en Jaume Vilà i Comas i ens l'ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. De Vilafant, la Cora Fernández i tota la família feliciten a la seva mare, la Teresa Fabri, que ella també el dimarts dia 23 fou el seu aniversari. Per molts anys, Teresa. Per a tu, la sardana del compositor Francesc Mas i Ros. Tant si es vol com si no es vol. L'interpreta la cobla mediterrània.

Tant si es vol com si no es vol, és d'en Francesc Mas i Ros, l'ha interpretat la cobla Mediterrània. Continuem en el dimarts, dia 23, i un altre company i bon amic, aquest de Llançà, és en Lluís Ricard, que va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Lluís. I escolliu la sardana del compositor de Vilajuïga, l'Ermita de Sant Silvestre. L'interpreta la cobla La Principal de la Bisbal.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar l'Ermita de Sant Silvestre, és d'en Jaume Bonaterra i de Bau. De l'amiga Maria Teresa Monclús i Marquès escoltarem l'Anna i en Ramon de Santa Pau, interpreta la cobla Ciutat de Girona, i va dedicada precisament a l'Anna Llagostera per a felicitar-la per al seu aniversari, celebrat el dimarts dia 23. Per molts anys, Anna, de part d'en Ramon, tota la família i d'aquesta gran unió d'amics i amigues i companys de les sardanes.

0: La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar l'Anna i en Ramon de Santa Pau. És de la Maria Teresa Monclús i Marquès.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: De Figueres, la Maria Lluïsa Claparols i tota la família feliciten el seu fill, en Joan Gironella, i la seva neta, la Jana Gironella, per la seva onomàstica celebrada el dimecres dia 24. I a la seva filla Dolors Gironella, que el mateix dia fou el seu aniversari, per molts anys a tots. La sardana escollida és la del mestre Enric Morera i Viure, interpretada per la Cobla La Principal de la Bisbal. El seu títol, La nit de Sant Joan.

Acaben d'escoltar La nit de Sant Joan. És de l'Enric Morera i Viure i ens l'ha interpretat la cobla La Principal de la Bisbal. De Tomàs Gil i Membrado escoltarem interpretada per la cobla Sant Jordi Els dos ballaires. Aquesta se'n va cap a Garrigàs per a felicitar a la Pepita Serra i a Miquel Ferrer, que el dia de Sant Joan han celebrat el seu 48è aniversari de noces. Per als anys parella de part de tota la família i també nostra.

interpretada per la Cobla Sant Jordi, acaben d'escoltar Els dos ballaires, és de Tomàs Gil i Membrado. De Figueres, la Carme Souk i tota la família feliciten el seu espòs, en Jordi Oliva i Rodeja, que el dia de Sant Joan va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Jordi. He escollit la sardana que ens porta tants bons records, Colla Empordà, de l'Agapit Torrent, que ens interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Del Gavit Torrent i Batlle, la principal de la Bisbal, ens acaba d'interpretar Colla Empordà. Del sabadellenc mossèn Albert Tauler i Vinyes escoltarem Noves Arrels, interpretada per la Cobla Juvenívola de Sabadell. De Figueres, en Josep Antoni Verdier i la Teresa Teixidor i tota la família la dediquen al seu fill Josep Verdier i al seu net en Miquel, que el dimecres dia 24 i el dijous 25 varen celebrar respectivament els seus aniversaris. Per molts anys a tots dos.

la Catalunya Nord, en els banys d'Arles, hi tenim els amics Jacqueline i Joan Taix, que el dia 24, Diada de Sant Joan, celebren la seva onomàstica i al mateix temps el seu 70è aniversari de noces, per molts anys parella. Per a vosaltres, la sardana del compositor René Picamal, que ens interpreta la cobla Tres Vents. El seu títol, Excuseu, som d'Arles.

De René Picamal, la Copa Tres Vents ens acaba d'interpretar Excuseu, som's d'Arles. De Joan Vila i Safont escoltarem la seva sardana Jaume, mestre i amic, interpretada per la Principal del Llobregat. I és en el propi autor que la dediquem per a felicitar-lo per el seu aniversari i una màstica celebrada el passat dia 24 de Sant Joan. Per

Acaben d'escoltar Jaume, mestre i amic, és d'en Joan Vilassafont i ens l'ha interpretat la cobla La Principal del Llobregat. De Castelló d'Empúries, en Rafael Moles i tota la família feliciten la seva esposa, la Concep Casademont, per el seu aniversari celebrat aquest divendres 26, per molts anys Concep. He escollit la sardana de Josep Joli i Blanc, Catalunya al cor, l'interpreta la cobla Ciutat.

0: Catalunya al cort és de Josep Juli Blanc, l'ha interpretat la cobla Ciutat de Girona.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 27 de juny, a Albanyà és la festa major. A la una del migdia, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera. A Riudarenes, a plec plaça Pau Casals, tarda a les 6 i nit a les 9. Cobles, Bisbal Jove, Flama de Farners i Principal de Cassà. A Ribes de Freser, quinzena diada del soci, a la plaça del Mercat, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Maçanet de la Selva, festa major de Martorell de la Selva, a l'església de Sant Pere de Martorell, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Vila de la Jonquera. A Girona Santa Eugènia, a les 7 de la tarda, hi ha ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. A la Tallada d'Empordà, a la plaça 1 d'octubre, a les 7 de la tarda, ballada amb la cobla els Rossinyolets. A Figueres, a les 8 del vespre, a la Rambla, sardanes cantades per a ballar amb les anxovetes. L'espectacle Sardanes Cantades és una producció singular per aquest grup de maneres femení, ideat conjuntament amb el festival Cantut. Ofereix una proposta fresca on s'interpreten i es ballen sardanes amb veu cantada i lletres arranjades pel compositor Xavier Molina. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit, cobla mediterrània. I Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Diuen que a partir de 9:45 i durant tota l'audició hi haurà un taller per aprendre a ballar sardanes a càrrec dels membres de l'Esbar Joaquim Ruïra. Diumenge 28 de juny, a Llançà, tindrà lloc el 53è aplec en la Pinada de la Capella del Port. Matí 9:45 i tarda a 9:45. Cobla Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets. Serà estrenada la sardana del compositor de l'Escala Joaquim Osteng, que l'ha dedicada a la Cèlia Caula amb el títol de La Doctora de Llançà. A Vilarnadal, a les 11 hi ha missa a l'església de Sant Pere i a la sortida sardanes i vermut popular en el local social. Cobla la Principal de Banyoles. A Girona, Pla de Palau, Santa Pau, pista de l'Escola Migdia de Girona. A 1:15 del migdia, sardanes amb la cobla la Principal de Cassà. A Sant Joan de les Abadeses, en el passeig Comte Guifré, a les 6 de la tarda, ballada amb la cobla Sabadell. A Rubí, festa major de Sant Pere, en l'església de Sant Pere. A 6:45 de la tarda, concert de sardanes amb la Principal de la Bisbal. A Figueres, festa de Sant Pere, a 6:45 de la tarda, en l'església de Sant Pere, concert amb tots els temes del Seguici Popular de Figueres, amb el grup Ministres. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, hi ha ballada amb la cobla la Principal de Banyoles. Dilluns, dia 29, Sant Pere Pescador, és la festa major d'estiu, a 12:00 hi ha sardanes amb la cobla Montgrins. A Begú, festa major, plaça de la Vila, 12:45 del migdia, cobla Salvatana. A Tossa de Mar, plaça de l'Església, a la 1 del migdia, i a les 7 en el passeig de mar, sardanes amb la cobla La Flama de Farners. A Alp, festa major, a la plaça Major, a 2:45 del migdia, sardanes amb la cobla Servirenca. I a Rubí, en la plaça de Pere Aguilera, a 6:45 de la tarda, i a ballada amb la cobla Ciutat de Girona. Dimarts, dia 30 de juny, a Viladamat, sardanes a la fresca, a 2:45 del vespre, a la plaça de l'Església, i a ballada amb la cobla La Principal de Porqueres. Dimecres 1 de juliol, a l'Escala, cicle d'estiu a la Riba, a les 10 de la nit hi ha ballada amb la cobla Montgrins. I a Castelló d'Empúries, a la plaça dels Homes, a les 10 de la nit hi ha la cobla Rossinyolets. Dijous 2 de juliol, a Tossa de Mart, a la capella de la Verge dels Socors, a la 1 del migdia, i a les 7 de la tarda, en el passeig de Mart, sardanes amb la cobla La Flama de Farners. Divendres 3 de juliol, a Argelaguer, a la plaça, a les 9 del vespre hi ha ballada amb la Principal del Llobregat. I a Figueres, ballada d'estiu la Rambla, a les 10 de la nit amb la cobla La Principal de la Bisbal. Dissabte 4 de juliol, a Santa Pau, en el centre cívic de Calaguapa, a les 6 de la tarda, ballada amb els Rossinyolets. A Banyoles tindrà lloc el 74è aplec entre les pesqueres de Santa Rosa i la de Mala Gelada. Tarda i nit, cobles Principal de Banyoles, Principal de Porqueres i Sol de Banyuls. A Ripoll, en el barri del Ninot, a la carretera d'Olot, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Canigó. A Artés celebren el seu 54è aplec, al vespre a les 9, cobles Mediterrània, Ciutat de Girona i Marinada. A Caldes de Malavella, dia del soci, a les 8 del vespre, en la plaça de la Selva, ballada amb la cobla La Principal de Cassà. A Roses, a la plaça de les Botxes, a les 10 de la nit i a la Bisbal Jove. A Lloret de Mar, plaça de la Vila, a les 10 de la nit, ballada amb la cobla La Principal de la Bisbal. A partir de 9:45 de la nit i durant tota l'audició hi haurà un taller per aprendre a ballar sardanes a càrrec dels membres de l'Esbar Joaquim Ruïra. Al Vendrell, Rambla a les 7 i a ballada amb la cobla La Principal de Tarragona. Per al diumenge, dia 5 de juliol, a Besalú, a la plaça de la Llibertat, a 6:45 de la tarda, ballada amb la cobla Ciutat de Girona. A Blanes, cicle d'estiu en el Banc dels Músics, a 7:45 del vespre, Cobla Vila d'Olesa. I a Girona, en la plaça de l'Assumpció, Festival Ondarrius, a 7:00 PM, ballada amb el Cobla La Flama de Farners. I fins aquí l'agenda.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. De Salrà, en Joan Galí, tota la família, la Maria Rosa Garcia i tota la colla de les sardanes feliciten a la seva esposa, la Pepita Brugada, que és aquest dissabte, dia 27, que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Pepita. La sardana no podia ser altra que la sardana de l'any 2024. La Pepita de Salrà és d'en Josep Coll i Ferrando. L'interpreta la cobla Ciutat de Girona.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar La Pepita de Sorra, és de Josep Coll i Ferrando. De l'Escala, la Carme Pallarés i tota la família feliciten el seu fill Jaume Llorenç, que viu a Bogotà, a Colòmbia, per al seu aniversari, que celebra també aquest dissabte 27, per molts anys, Jaume. Per a tot, la sardana del compositor Josep Collell i Sallés, interpretada per la Cobla, la principal del Bisbal. L'Escala ho recorda.

Acaben d'escoltar, interpretada per la principal de la Bisbal, l'Escala us recorda. És de Josep Cullell i Sallés. De Francesc Mas i Ros escoltarem Mestre de Berga, interpretada per la Cobla Marina. I és a Berga que se'n va. En Joan Parera i la Dolors Orriols i tota la família la dediquen al seu fill Jordi, que aquest dissabte dia 27 és el seu aniversari. Per molts anys, Jordi.

La Cobla Marina ens acaba d'interpretar Mestre de Berga, és de Francesc Mas i Ros. L'Estel Rojo de Barcelona i tota la família feliciten el seu marit, en Carles Carrer, que ell també és aquest dissabte que celebra el seu aniversari. Per molts anys, Carles, també de part de tota la colla de les sardanes. He escollit la del compositor de Sant Hilari, en Miquel Tudela, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. El seu títol, Els de Sarrià de Dalt.

La Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar Els de Sarrià de Dalt, és de Miquel Tudela i Benavent. Del compositor Joaquim Soms i Gené escoltarem Bagul Sardanista. Està interpretada per la Cobla La Fama de Farners. I aquesta se'n va cap a Fortià per a felicitar a la Margarita Vilarrasa i en Pere Guanter, que aquest diumenge dia 28 celebren el seu 52è aniversari de noces. I ja aprofitem per a felicitar en Pere per la seva onomàstica del dilluns dia 29. Per molts anys per ella, de part de tota la família, la Modesta, en Ramon, la Catalina i en Secundí i l'Angelina i meva.

La cobla La Flama de Farners ens acaba d'interpretar Bagul Sardanista, és de Joaquim Soms i Gené. De Sant Hipòlit de la Catalunya Nord, la François Costa Seca feliciten el seu espòs en Gui Costa Seca, que aquest diumenge 28 celebra el seu aniversari. Per molts anys, Gui. I escolliu la sardana del compositor en Jean-Laurent Soler, 20 anys de les Alberes. L'interpreta la cobla Perpinyà.

0: La Cobla Perpinyà ens acaba d'interpretar 20 anys de les Alberes. És d'en Joan Llorenç Soler.
1: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora, amb Martí Auger.
0: Ens n'anem ara cap a Tortellà per a felicitar a la Rosa Vergés i en Gil Quintana, que aquest diumenge dia 28 celebren el seu 59è aniversari de noses, per molts anys per ella. Per a vosaltres la sardana del compositor Francesc Joanola i Reixac, interpretada per la principal de la Bisbal. El seu títol, aquest...

aigua, vi i graciosa. És obligada de dos trompetes i de trombó. Els solistes, Carles Alcaide i Aina Roca a les trompetes i Pau Freixes al trombó. Estrenada a la Bisbal el passat diumenge 21.

Carles Alcaide, Aina Roca a les trompetes, Pau Freixes al trombó, amb la Cobla Bisbal Jove ens acaben d'interpretar Aigua, Vi i Graciosa. És d'en Carles Alcaide i d'en Pau Freixes i fou estrenada a la Bisbal el passat dia 21. A les Borges del Camp, el passat dia 20, es va estrenar la de l'Anna Abad i Gils, el seu títol, Or Burgenc. Escoltem-la interpretada per la Cobla Reu Jove.

Acaben d'escoltar Or Burgenc. És de l'Anna Batigils, l'ha interpretat la Cobla de Reu Jove i fou estrenada a les Borges del Camp el passat dia 20. A Lloret de Mar, el passat dissabte dia 20, en el concert 100 anys de la temporada de sardanes d'estiu, fou estrenada per la Cobla Morins, la d'en Xavier Albertí, amb el títol de 100 anys de sardanes a Lloret. Escoltem-la.

La Cobla Montgrins ens acaba d'interpretar 100 anys de sardanes a Lloret. És de Xavier Albertí i fou estrenada per la Cobla Montgrins el passat dissabte dia 20 a Lloret. Ens acomiadarem amb la sardana del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli, Joventut Hortenca. L'interpreta la Cobla Sabadell. Fins al proper programa. Cuideu-vos molt de la calor. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat fins a 9 els espanyols morts pel terratrèmol. A Veneçuela són 3 víctimes mortals més respecte a l'últim balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador sisme doble de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra la xifra de desnonaments es manté estable tot i la caiguda de la moratòria antidesnonaments a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial publicades el 22 de juny, el primer trimestre de l'any a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments. Aquesta evolució experimenta una baixada del 55,5% respecte al mateix període de l'any passat. Les dades constaten això sí que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià i de la Comunitat de Madrid. I d'altra banda, en política, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid a policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juny i la Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per no poder exercir càrrecs públics. Parlem ara de successos, perquè els Mossos d'Esquadra registren al voltant d'un centenar de delictes patrimonials com furts i robatoris per campanya durant els mesos de collita de la fruita al Baix Segre. Així ho ha dit el cap de l'àrea bàsica policial del Segrià, l'inspector Xavier Ribelles, qui ha apuntat que es tracta d'una tendència estable des del 2021. En el marc d'un dispositiu de prevenció, cada any, al mes de maig, s'intensifica la presència d'agents als municipis agrícoles amb dues patrulles fixes per torn. I d'altra banda, la secretària general de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya, Imma Ruiz, ha reclamat un debat serè, rigorós i constructiu que permeti abordar els reptes de futur de les colònies escolars des d'una perspectiva col·lectiva. Així ho indica en un article que es publicarà al butlletí mensual de l'entitat la setmana que ve, al qual hi ha tingut accés la CN. I tanquem amb els esports amb el doble campionat d'Espanya de Mireia Benito en ruta. S'ha imposat tant en la prova en ruta com en la contrarrellotge. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies.
1: Tote siempre a ti.
0: Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. Hola, amics, novament entre tots vosaltres i esperem que des de l'últim programa hagueu estat molt i molt feliços. Aquest, almenys, és el nostre desig, el desig que us enviem com a missatge al finalitzar cada programa. Recordeu que aquí trobareu en les grans orquestres de ball i grups, i també petits grups, tots els estils, formes i tendències. Com no? D'aquestes tendències, per exemple, que us portem moltes vegades d'aquestes orquestres del nord de la península Ibèrica, en què predomina la cúmbia, el merengue, el pas doble i alguna cata ranxera. Doncs avui us portem una orquestra que ve d'allà, d'aquella zona. L'orquestra és l'Orquestra Cristal·lina, i comencem així, ve de ritme, a tope de ritme, com és normal en totes aquestes formacions musicals. Y titulo en el que tema llama la palabra.

I avui en el nostre il·luminat escenari tenim l'orquestra cristal·lina i en les nostres llums psicodèliques a la pista de ball la música perquè tu ballis.

0: Recorda, embaladradio@gmail.com.
1: I en aquesta pista de ball i escenari il·luminats avui en l'orquestra cristal·lina portem bon ritme, a ritme de pas doble.

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: I què tal, amic? Aconseguim que somieu en la música de les nostres festes? Esperem que sí. Acabem d'escoltar una bonica ranxera, Alma Rendida, la titulen així. Avui, en el nostre il·luminat escenari, com hem dit ja en un principi, no és que els demés dies estigui fos, però avui estrenem il·luminació en l'Orquestra Cristal·lina. I ara, després d'aquest de Rendida, ens anem a escoltar un tema, a escoltar, i a ballar els que vulgueu, un tema que va fer molt famós un cantautor de casa nostra, concretament de Barcelona. Ell era en Paret i deia així: Borriquito como tú, versió cristal·lina.

0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat.
1: I des de l'escenari de l'embalat ara us proposem que escolteu, balleu o disfruteu en una cançó de l'estiu. Us en recordeu d'aquella cançó de l'estiu que s'anomenava Cachete, Pechito i Ombligo? Doncs la versiona l'orquestra que tenim avui d'invitada, l'Orquestra Cristal·lina, des del nord-est de la península Ibèrica.

evaporant emocions i sentiment a través d'aquestes senzilles peces de ball. L'Orquestra Cristal·lina, avui la nostra invitada, i ara la guaiava.

gaudint de la música de diferents estils i diferents formes. Aquí podríem dir que tenim o escoltem una orquestra que és monorítmica, perquè pràcticament el ritme aproximadament és el mateix per tots els seus temes. I ara anem a gaudir d'un tema que així és molt enganxós, es diu Pegadito.

0: Enganxat o Pegaito és una cúmbia que ens acaba de portar la formació invitada d'avui, la nostra orquestra cristal·lina. Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat. L'embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Recorda, embalatradio@gmail.com. Senyores i senyors, en tots vostès, l'embalat. I després d'aquest petit parèntesis, continuem aquí en la pista central del nostre embalat d'avui, que tenim el gust de presentar-vos a l'Orquestra Cristal·lina des del nord-oest, hem dit nord-est, geogràficament ens hem equivocat, és el nord-oest de la península ibèrica i de Galícia, més ben dit. I continuem endavant, i ara en aquest mentiroso, l'Orquestra Cristal·lina.

I seguim, i a través de la teva sintonia preferida, l'Embalat, aquest programa que tinc el gust de presentar-vos a tots vosaltres. Soc Joaquim Pijoan, ja ens coneixem, no? Doncs endavant amb la música i aquest carai...

0: Una de les tradicions més populars i arrelades amb les nostres festes són els balls a l'embalat.
1: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: I així a poc a poc anem agotant el repertori d'aquest compact disc de l'Orquestra Cristal·lina a ritme de cúmbia, merengue, pas doble i, com no, ranxera i també alguna rumba. Doncs hem pogut disfrutar d'aquest, com diguem nosaltres, monorítmica orquestra. I ja per acabar, escoltarem dos temes: Usted, señor, i l'acordeón.

Acabem d'escoltar l'última interpretació que ens acaba de fer l'orquestra cristal·lina, Usted Señor, i ja anem a escoltar l'últim tema que ens té preparada aquesta orquestra, concretament a ritme de cumbia, merengue, pas doble, ranxera i rumba. Hem pogut gaudir, doncs, de totes les seues interpretacions. I ara aquest tema que l'han titulat així, El Acordeón. Creiem que és una cumbia.

I avui continuem el nostre programa i ara el ritme ens el marca en Raimon. Millor dit, una versió instrumental d'una cançó d'en Raimon. El vent, escolteu-lo i gaudiu d'aquest preciós tema.

I bé, amics, fins aquí el nostre programa. Una vegada més, que sigueu molt feliços. Serà fins al pròxim programa, que ens tornem a escoltar aquí a través de la teua sintonia preferida. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha augmentat a 9 els espanyols morts pels terratrèmols de Veneçuela. Són 3 víctimes mortals més respecte a l'anterior balanç. En paral·lel, Exteriors ha actualitzat la xifra i parla ara de 131 espanyols desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. El Ministeri, liderat per José Manuel Álvarez, insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a través de les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas, i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. I aquí a casa nostra, les xifres de desnonaments a Catalunya de moment es mantenen estables, tot i la caiguda de la moratòria a principis d'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, publicades el 22 de juny, durant el primer trimestre del 2026, a Catalunya s'han executat 921 desallotjaments, el que suposa una baixada del 55,5% respecte al mateix període del 2025. Les dades constaten, això sí, que Catalunya continua liderant el rànquing de llançaments, seguida del País Valencià amb 741 i de la Comunitat de Madrid amb 582. I en l'àmbit judicial, l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. El judici s'allargarà en diverses jornades fins al 15 de juliol. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació perquè no puguin exercir cap càrrec públic. I en l'àmbit de successos, la policia municipal de Girona ha detingut un home de 23 anys, veí de la ciutat, com a presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat després de fugir d'un control al barri de Sant Narcís. El conductor va fer cas omís de les indicacions dels agents i va fugir durant la persecució. La policia va xocar contra un tercer turisme. El fugitiu s'hauria amagat baix d'una furgoneta, tal com va avisar el treballador d'un taller, i els agents el van acabar localitzant, tot i que l'home no va voler sortir, va oposar resistència, encara que finalment va acabar sent detingut. I tanquem amb els esports, parlem de ciclisme. Mireia Benito es proclama campiona d'Espanya de ciclisme en ruta. Es va imposar a la prova en ruta disputada a Sabiñánigo i dijous ja es va imposar també a la contrarrellotge, en aquest cas per quarta vegada consecutiva, fent així un doblet històric en aquests campionats nacionals. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com. Amics, amigues, cordials salutacions. Arriba el moment de disfrutar conjuntament d'aquesta estona, d'aquesta música, per obrir el nostre programa. És concretament l'Orquestra Miramar que ens ofereix aquest apartat de Cançons de Catalunya.

Acabem d'escoltar una magnífica interpretació feta per la Cobla Orquestra Miramar. Com sempre, acompanyant-te d'aquí, des de l'Embalat, en un llenguatge familiar, res sofisticat, senzillament el llenguatge que parles a casa teu. Sentem aquest tema dels mongrins, la versió que fan ells de Candilejas.

I continuem aquest recull que fem de grans peces dels nostres concerts en un dels temes més afamats últimament, Con te partiró.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: I seguim endavant ara, Bran, per tot vosaltres la principal de la Bisbal, en aquesta versió que fan d'Amor de Hombre.

Senyors i senyores, amics i amigues, fabulosa aquesta interpretació que ens acaba de fer la principal de la Bisbal. Si segueixes a través de la teva sintonia preferida i a partir d'aquests moments continuaràs gaudint de la música d'embalat i de festa major, tant sigui per ballables com per concert. Sempre presentat per una veu entenible per tothom. I deixem enrere aquests temes de concert més estimats pel gran públic per continuar en la nostra música per escoltar o per ballar. I l'estrenem, l'obrim a dalt de l'escenari, a nostres ostres. No puc treure els meus ulls de tu.

I seguim la trajectòria musical a través de les nostres petites i mitjanes formacions de casa nostra, Montse, Joy i Transfer.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts a l'embalat. Bailando sin fin en la cuerda del amor. Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
1: L'embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. I després d'aquesta petita pausa promocional del nostre programa, continuem a l'escenari amb Pat Àngel en aquest Vals de la Sort.

0: Estàs escoltant un programa de Joaquim Pijoan.
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: I ens posarem romàntics en el nostre programa a continuació en la música novament d'Ostres, Ostres, recordant aquella sol·licitat i molt escoltat Corazón de Violín.

I torna a ser compartint escenari a nostres rostres, Pat Àngel, en aquesta especial selecció de l'Eterà a continuació.

0: I continuem el nostre programa i ara les nostres peticions fetes...
1: Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: Aquest és el nostre correu electrònic i aquí podeu enviar les vostres peticions, si és possible. Una és aquest de Amada Mia, Amor Mio.

I un altre dels temes sol·licitats és aquest tema de saxo de 16 tonelades, recordant aquell famós tema que va interpretar i va versionar en Josep Guardiola, però aquí sols a instrumental.

0: Una de les tradicions més arrelades en les nostres festes són els balls i els concerts en l'embalat.
1: Bailando sin fin en la cuerda del amor.
0: Aquí no et trobaràs els parents, els amics o els coneguts que fa tant temps que no veies. Tampoc podràs criticar ni fer bugada de la forma de ballar o la vestimenta de ves a saber d'aquí. Això sí, portem el món sonor de l'embalat en tota la seva intensitat, gaudint de les mateixes petites o grans formacions de professionals que, si tanques un moment els ulls, creuràs que et trobes a l'embalat.
2: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
0: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
3: Amics, amigues, i en aquesta forma característica que tenim de presentar els temes, d'aquesta forma tan col·loquial i familiar, en aquest llenguatge que és el que parlem a casa, no?, sense coses rares ni gesticulacions, clar, que tampoc ho veieu, però es nota a través de les ones. Doncs, senzillament, us diguem fins al proper programa i desitjar-vos, com sempre, de tot cor, que sigueu molt i molt feliços.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha explicat que avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz el primer avió amb ciutadans repatriats des de Venezuela després del doble terratrèmol que ha afectat el país sud-americà. En concret, en aquest avió s'han repatriat 96 persones, de les quals 76 són ciutadans espanyols. Els altres 20 corresponen a altres nacionalitats com França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Venezuela i Argentina. A més, Exteriors ha elevat a 9 els espanyols morts per aquest doble sisme, 3 més que en l'últim balanç. Pel que fa als desapareguts, són 131 de nacionalitat espanyola, mentre que 14 estan localitzats sota les runes d'edificis afectats. I en plana de successos, un cetaci ha aparegut mort aquest matí a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons ha informat Protecció Civil. La presència de l'animal ha obligat a aixecar bandera vermella i prohibir el bany a la platja. I d'altra banda, un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de poc més de 6.700, tal com han informat fonts del Departament de Presidència. Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb més del 70%, seguida de Barcelona, Girona i, per últim, Tarragona, amb un percentatge proper al 65%. Les proves han començat a les 9 i 10 minuts, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les d'ahir dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts. Seguim parlant de successos. L'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especial Albert Santa Maria, natural de Sant Pedro a la comarca del Baix, és destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa. Santa Maria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona, de 41 anys, per estar relacionada amb la mort violenta. Com diem, la dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó o provisional comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim amb l'àmbit judicial, perquè l'Audiència de Barcelona jutjarà a partir de dimarts els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. I acabem amb els esports, recordant el doblet del campionat femení de ciclisme en ruta per part de Mireia Benito. Fins aquí les notícies en xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Què tal, Coco? Ja estàs viatjant novament per la fascinant màquina del temps del cocodril. Gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir... Bé, concretament va ser Sèneca. No arriba abans el que va més ràpid, no, sinó el que sap on va. Aquí cada cançó ens porta a un lloc diferent i a un record, potser viscut intensament fa algun temps. I ho fem junts.
1: Felicitats per el programa. M'agradaria escoltar de l'Adamo Mi Corazón en Bandolera.
0: Ah, doncs mira, precisament aquesta és la primera que va destacar ell del seu repertori quan el vam entrevistar aquí al programa. Salvatore Adamo, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, Albert. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias.
0: Me gustaría que destacaras tres canciones de tu amplísimo repertorio, tres canciones tuyas a las que les tengas un cariño especial para compartirlas ahora con todos los oyentes.
2: La que a mí me toca más en español es En Bandolera, porque era una de mis primeras canciones de la maturidad, donde me rendo cuenta de la realidad de la vida.

0: Salvatore Adamo.
1: És mi vida.
0: Nascut al 1943 a Itàlia, a la població de Comiso. Però ell és italo-belga perquè viu a Brussel·les des de que tenia 3 anys.
1: És mi vida.
0: La paraula Adamo és d'origen italià i significa terra o home. Les seves arrels es remunten a la figura bíblica d'Adam. I què tal, com estàs, Coco?
2: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, per la FM, però moltes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis, per exemple, a les plataformes iVox.com, YouTube, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de diverses emissores que emeten el programa. M'agradaria, entre moltes d'altres coses, que et posessis en contacte per dir-me quin és el teu tema instrumental preferit de qualsevol època. Fes-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des de Manresa l'amic Ferran Gol, que diu que amb ell sempre li ha agradat molt un tema de Jean-Luc Ponty. Ah, bona memòria, Ferran. El tema New Country. Doncs es va publicar el 1976. Jean-Luc Ponty va néixer a França el 1942 i és un gran violinista de jazz.

New Country, 1976, Jean-Luc Ponty. El teu instrumental que més li agrada a l'amic Ferran Gal de Manresa. Quin és el teu? Aquesta és la meva especial d'avui. I amb ella anem lluny, molt lluny.

cançó es va publicar el 1951 i va estar 5 setmanes consecutives en el número 1 de les llistes dels Estats Units. Es diu Too Young, interpretada per Nat King Cole. Tot i que segurament molts dels nostres oients la recorden amb el títol de Demasiado Joven para Amar. En castellà, per exemple, la van cantar Los Cinco Latinos, però Nat King Cole ja l'havia fet mundialment famosa en aquesta versió. La veritat és que la meva especial d'avui es barreja amb l'apartat també de les seccions, perquè el 2013 la va fer el gran George Benson, i al costat de Judith Hill, nascuda a Los Angeles el 1924, Benson ho va fer el 1943 a Pennsylvania, Estats Units, i ho va fer en un disc de tribut a Nat King Cole, que forma part de la banda sonora de molts cocos, sens dubte.

T'està agradant la meva especial d'avui en qualsevol d'aquestes dues versions? A mi em sembla una autèntica preciositat. Diu, no som massa joves per saber que aquest amor durarà quan passin els anys.

George Benson i Judith Hill el 2013 en un àlbum d'homenatge a Nat King Cole. Nascut a Montgomery, Alabama, el 1919, va marxar des de Santa Mònica, Califòrnia, el 1965, però Nat King Cole va ser un cantant i pianista de jazz considerat un dels millors pianistes de l'era del swing. Tot i que Espanya va triomfar amb el seu espanyol amb accent macarrònic i amb cançons

0: aquests són records de tota una història. I en va tenir molts d'èxits, Nat King Cole, en castellà. Quizás, lloviendo unos ojos negros o aquellos ojos verdes.
1: De este lamento hace que esté presente en mi soñar.
0: El bodeguero.

I què vol dir perfídia? Doncs oficialment, la perfídia és la deslleialtat extrema, la traïció. I tu, quien sabe por dónde andará. La confiança, el mal ús de la confiança que has tingut en una persona. Que lejos estás de mí. Quan l'altre ha actuat amb alevosia i malícia. Que lejos estás de mí. Però ja sabeu que a mi m'agraden molt les anècdotes.

sinó que, quan encara era més gran, em vaig assabentar que en aquell país, sota una dictadura, on totes les cançons havien de passar a censura, tots els textos, igual que els programes de ràdio, de televisió, les obres de teatre, els llibres. Cachito, cachito, cachito mío. Doncs aquesta cançó va estar prohibida una temporada a Espanya, perquè la ment calenturienta, podríem dir, d'un censor, va creure que el cantar Cachito mío, pedazo de cielo que Dios me dio, es referia al penis. Com diu aquell de l'APM, és de ser inútiles, eh?

0: I més d'un oient deu estar pensant: aquest és el mateix programa que en altres moments posa, per exemple, Deep Purple o Led Zeppelin? Sí, sí, aquí el Coco. Una raresa en el dial, una espècie de programa en extinció. Virginia Woolf va dir en certa ocasió: la vida és un somni, és el despertar el que ens mata.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Si poguessis ballar una cançó lenta amb la persona desitjada, quina cançó seria? Per què no m'ho expliques? M'envies un email? Estarem encantats de compartir-ho. Així ho ha fet l'amic Ferran Herrera, que en el seu correu ens diu: hola Albert, novament escric com a seguidor que sóc del teu programa, que tan omple les meves tardes de diumenge aquí a casa, a Sant Just d'Esvern. Realment no hi ha cap altra emissora de ràdio que faci un programa mínimament semblant al teu. M'agrada molt perquè entre tu i totes les peticions que et fem arribar als coco-oients, cada setmana és un viatge en el temps on em venen records de gent, llocs i situacions de tota mena que en alguns casos tenia oblidats per algun raconet del meu cap. I de cop i volta, aquella cançó els fa retornar. Així doncs, avui et proposo una lenta de fa ja molts anys que m'agrada molt. És el Hello de Lionel Richie, una d'aquelles cançons eternes que mai passen de moda i que en una tanda de lents i gairebé a les fosques és molt dolça i bonica de ballar, agafat amb la noia o el noi, segons sigui el cas que t'agrada. Si la pots recuperar i posar, m'agradarà molt de sentir-la un cop més. Gràcies, Albert, i per si no tinc ocasió de tornar a escriure't en breu, doncs que les pròximes setmanes siguin molt bones per tu i per tots els cocos. Una abraçada, Ferran Herrera.

0: clar, és un gran lantorro. Lionel Richie, nascut a Alabama el 1949, líder dels Commodores, que per cert, fa poc va fer una gira que va passar per Espanya. Hello va ser número 1 al 1984. Rebem ara el correu d'en Josep Lluís des d'Argentona, que diu que per al seu criteri la millor balada va ser i és It's a Rainy Night in Georgia de Brooke Benton. Aquesta és la història d'una nit plujosa a Georgia. Una cançó de 1970.
1: Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night.

0: esteu proposant uns lents que faciliten molt les coses, eh? Brooke Benton, nascut a Carolina del Sud el 1931, es deixava només amb 56 anys el 1988. Si t'agrada aquesta bona versió instrumental del clàssic de Gilbert Sullivan Clare, no la busquis, perquè no s'ha comercialitzat mai. Ens la va fer expressament pel programa un seguidor, un oient, José Ruiz de Barcelona. La posem com introducció a la versió original que ens demanen Carlos Hernández per l'espai aquest dels lents. Ens diu: gràcies, Albert, per tants anys de música preciosa. Per ballar, la primera que vaig ballar amb una noia va ser Claire de Gilbert Sullivan. Tenia 16 anys i és la meva esposa després de 52 anys junts. Gràcies i una abraçada virtual. Doncs me n'alegro molt, Carlos. Gilbert Sullivan havia nascut a Irlanda el 1946 i el 72 la revista Record Mirror el va situar com el millor cantant britànic masculí. Per fer Claire es va inspirar en la filla de 3 anys del seu representant, a qui li feia de cangur sovint. La rialla del final és de la nena, se l'estimava molt. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival del

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que està encetant una nova hora. Espero i desitjo que aquí al club t'hi trobis molt a gust i que la música del cocodril i de tots els cocodrils, perquè això ho fem junts, t'aparti, ni que sigui momentàniament, de tot allò que ara mateix et preocupa el teu caparronet. Algú va dir: la música és l'art més directe, entra per l'oïda i va al cor. Sí, aquí sonen cançons que estan molt més en el teu cor que en el teu cap. Quina és la teva?
2: Hola, Albert, mira, em dic Teresa. Voldria veure si fos possible la cançó d'en Robin Gibb, Salvado por la Campana.
1: Doncs aquesta cançó és recurrent al llarg de la història d'aquest programa que es va posar en marxa en llunyà octubre de 1993. El que no havíem explicat mai és l'origen, que molts de vosaltres ja deveu saber, d'aquesta expressió, no? Salvat per la campana. Bé, en realitat hi ha dos orígens. L'esportiu, podríem dir, i la llegenda urbana. L'esportiu prové de la boxa del segle XIX. Un boxejador a punt de ser noquejat podia salvar-se si sonava la campana que marcava el final d'aquell assalt, i això li atorgava un minut de descans. L'altre origen, diuen que pot venir de l'edat mitjana o del segle XIX, no està clar, quan s'enterrava a persones amb una corda lligada a una campana exterior per por a enterrar-les vives degut a la catalèpsia. Per cert que Robin Gibb, un dels germans Vigis, va morir ja fa bastant, El 2012 va morir a Londres amb 62 anys.

Saved by the Bell, salvado por la campana. Robin Gibb dels Bee Gees la va gravar en solitari el 1969. Et vens amb nosaltres al cine? Quina seria per tu la millor cançó de banda sonora o el millor tema instrumental? M'envies un correu a cocodrilclub@gmail.com i ho compartim. Ai, no t'oblidis mai d'anar al cine ni de disfrutar les meravelloses músiques d'algunes pel·lícules. Potser la pel·lícula no et va agradar gaire, però la música et va fascinar.

l'amic Francisco García Domènech ens diu en el seu correu: hola Albert, a mi sempre m'agradava escoltar la banda sonora del Graduado de Simon & Garfunkel. Crec que aquesta música, aquestes cançons van marcar molt l'argument de la pel·lícula. Home, doncs sí, les van fer expressament per la banda sonora, i aquest era el tema principal perquè era la protagonista de la peli. La perversa Mrs. Robinson. Estrenada als Estats Units el 1967, quan el seu protagonista, Dusty Hoffman, tenia 29 anys, però a la pel·lícula representava que només en tenia 21. Ella era Anne Bancroft.

sí, Francisco García. Aquesta és la cançó principal de la banda sonora del Graduado, però hi van haver-hi d'altres, per exemple l'Scarborough Fair, aquest càntic. Que a mi personalment sempre m'ha donat molta pau.

0: Paul Simon, Art Garfunkel, per la banda sonora del graduado Scarborough Fair. Sí, estem al cinema.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I encantat a la vida. Sentint-me privilegiat, perquè encara avui dia puc fer el que més m'agrada, que és ràdio, i compartir amb tu, amb tots vosaltres, tants bons records en forma de música. Ara, davant la gran pantalla, rebo el correu des de Banyoles d'en Tino Soriano, que em diu: estimat Albert, darrerament he descobert el treball d'una actriu que em té el cor robat. Val la pena veure qualsevol de les seves pel·lícules només per gaudir de la interpretació i la seva gestualitat, seqüència a seqüència. Em refereixo a Melina Mercury, que, a més del seu talent, va ser una dona que es va comprometre seriosament en política, representant forces progressistes en temps de dictadura, en una època que Grècia patia el règim dels coronels. Òbviament va patir uns quants intents d'assassinat i la junta militar li va treure la nacionalitat grega, un fet pel qual va declarar: vaig néixer grega i moriré grega. Mentre que Stylianos Patakos, que era el cap de les forces armades, va néixer feixista i morirà feixista. Diu Antino: l'he pogut veure interpretant el tema principal de la pel·lícula Nunca en Domingo. Ah, aquell de Los Niños del Pireo, no? Diu: és el tema que et vull proposar per la secció de les bandes sonores. També he trobat una versió instrumental interpretada per The Mandolins of Dick Dia, que també és força adient, molt grega. Al teu gust, la proposta que ens regalis. Melina va morir de càncer de pulmó l'any 1994. Era una fumadora compulsiva i, quan va morir, centenars d'admiradors van decorar la seva tomba amb paquets de tabac de la seva marca favorita. Ara, el preu que van els cigarrets, diu el Tino, no sé si ho farien o si els paquets durarien molt en el cementiri. Però, insisteixo, era una actriu excepcional i amb un gran temperament i un talent desbordant que valia la pena reivindicar. Una abraçada i gràcies per tants bons moments que ens fas compartir, Tino Soriano de Banyoles. Doncs gràcies a tu per el temps que ens has dedicat amb totes aquestes dades i informació.

veu de Melina Mercuri des de la banda sonora original de la pel·lícula Nunca en Domingo. Escoltem també una mica la versió instrumental que ens proposa l'amic Tino Soriano de Banyoles per The Mandolins of Dick.

0: La pel·lícula és de 1960, tot i que a Espanya, segons sembla, es va estrenar 9 anys més tard, el 69. Està disponible a plataformes per als amics que els hi agradin els clàssics. És una comèdia amb tocs dramàtics que narra la relació entre una prostituta grega i un escriptor americà que intenta allunyar-la de l'ofici. El que potser no coneixies, Tino, és una curiosa versió al castellà que va fer el nostre crooner Josep Guardiola. Pepe Ucha para los amigos.
1: El cielo inunda con su azul un navío, dos navíos, tres navíos sobre el mar.
0: Toma.

0: Los Niños del Pireo, de la pel·lícula Nunca es Domingo. Cançó interpretada per Josep Guardiola, nascut a Barcelona el 1930, des d'on va marxar el 2012. L'arxiu de contestador automàtic també té una proposta per aquesta secció de les bandes sonores.
1: Hola, amic Malles, fa temps que faig seguint. Em dic Joan de Terrassa i m'agradaria escoltar, si pot ser, de l'Steve Wonder, La Mujer de Rojo.
0: Us en recordeu de com sonaven els telèfons d'abans, quan marcaves amb el disc del telèfon? Aquesta és la versió de luxe de la

aquí sembla que acabi, però no. És que és la versió maxi. Aquí està rodant el vinil a 45 RPM. La veritat és que ens ho vam passar molt bé veient d'estrena La Mujer de Rojo. Era una tarda de diumenge i era al cinema Club Coliseum de la Rambla de Catalunya de Barcelona, un dels molts grans cinemes elegants, amb bona projecció, amb comoditat, que evidentment ja no existeixen. I just want to say I love you, solo llamaba para decirte que te quiero. Va ser una cançó escrita per el mestre Stevie Wonder, expressament per la pel·lícula. Una comèdia romàntica, podríem dir, estrenada el 1984, dirigida i protagonitzada per Gene Wilder al costat de la model Kelly LeBrock, que era la Mujer de Rojo. Bueno, la història és la d'un home casat que s'obsessiona amb una misteriosa dona.

ficaré la meva cullerada d'avui en aquesta secció de les bandes sonores amb una pel·lícula que va passar sense pena ni glòria, perquè a més era molt fluixeta, però que en canvi tenia una raresa de George Harrison. Era de l'any següent, de 1985, quan jo feia Los Musicales de la Cadena Catalana, i la distribuïdora em va oferir la preestrena en exclusiva uns dies abans de l'estrena oficial per als meus oients de la pel·lícula Porky Contraataca. Ja us dic, fàcilment oblidable, però atenció, perquè George Harrison va fer aquesta pel·lícula expressament per la pel·lícula. I don't want to do it, no ho vull fer.

0: don't want to do it, no ho vull fer. No està gens malament, bueno, a mi m'agrada. És la cançó que, en exclusiva, per la banda sonora d'una comèdia adolescent anomenada Porky Contraataca, va fer George Harrison, que sabem que entre la nostra distingida parròquia d'oients és el Beatle preferit per molts, no? Bueno, això era de 1985. Algú va dir, vés en compte amb estar sempre on deus estar i mai on vols estar.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM. Bé, algunes també l'emeten en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No, no ens veus, però és molt millor. Imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio, el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. Acabes d'incorporar-te a la sintonia? Doncs ja fas tard, eh? Però no et preocupis, aquí hi ha una segona oportunitat. Si no et vols perdre res, pots recuperar els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. Bueno, hi ha moltes altres, com YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music. Per escoltar-nos en diferit quan et vingui de gust, quan puguis, quan vagi bé, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis. Al passejar, al conduir, quan no vols fer res, quan voles. Sí, sí, amb avió. Si pots tenir el mòbil en modo avión, però si els programes ja estan dins, els pots escoltar a 10.000 metres d'alçada. Ja saps que el mar o la muntanya, el Coco t'acompanya. Però aquesta és la fantàstica sintonia. Aquí no ens estem de res, les sintonies també són de luxe. El Soul Finger mític dels Bad Keys, que posem cada vegada que algú ens diu una cançó que vincula els autos de xoc. Aquells eren bons temps, amics, eh? La Elsa Pérez ens diu aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, siempre escuchándote y ahora con ilusión de escribirte. Para mí la canción emblemática que más me recuerda a los autos de choque en los que nos lo pasábamos tan bien en la feria de Mataró en los años 70 era Black is Black. Gracias por seguir acompañándonos y regalándonos música y con tus comentarios e historias siempre tan especiales. Un abrazo, Elsa Pérez. Doncs mira, aprofitarem per celebrar que aquests dies Black is Black té 60 anys. Sí. Va sortir el 1966 i en aquell moment, més o menys com ara, que era tan difícil que un grup espanyol triomfés. Els dos països que sempre han marcat tendències a tot el món, és a dir, el Regne Unit i Estats Units, Black is Black va arribar a les primeres posicions d'aquestes llistes internacionals. Un tema absolutament rodó de Mike Kennedy al capdavant.

Black is Black, 1966. Bravos! La cançó que li recorda els autos de xoc a la Elsa Pérez de Mataró. Però tinc una anècdota i unes versions vinculades amb Mike Kennedy. Recordes? You don't know what's going on. Aquesta era una bona cançó que van popularitzar els Rolling Stones. Corria 1967.

Baby, Baby, Baby, Out of Time. Sí, va ser molt popular en aquesta versió dels Rolling Stones, però també ho va ser en la versió de Chris Farlow, que era una miqueta diferent.

out of time. Versionada per Chris Farlow, que aquí no va ser gaire conegut, però que també va tenir molt d'èxit en cançons com aquesta. És un cantant anglès de rock, blues i soul, que ara té 85 anys. Per cert, que la cançó la va escriure Mick Jagger. Que què té que veure amb Mike Kennedy, que escoltàvem amb el seu Black is Black? Doncs que, una mica per casualitat, ens vam assabentar, la cançó és del 67, que 12 anys més tard, el 1979, Mike Kennedy la va versionar d'una manera bastant diferent i la va publicar amb un single que només va sortir a Alemanya. No es va reeditar mai, aquesta versió no es troba enlloc d'internet, però el Coco la té per tu.

curiosa versió del nostre amic Mike Kennedy, sense Los Bravos, el 1979, 12 anys més tard, a la publicació original dels Rolling Stones. Un disc que podríem catalogar d'inèdit. Es va publicar només a Alemanya i en single, en vinil. Bueno, tot això ha vingut perquè l'Elsa Pérez ens ha recordat el Black is Black com a cançó vinculada a aquells temps d'autos de xoc. Tu segurament també recordes alguna cançó en aquells llocs fantàstics on la música s'escoltava també en aquell temps, oi? I que fins i tot hi havia llum psicodèlica i la possibilitat de contactar amb amics i amigues i de xocar i de jugar i de ser feliços, que és del que es tracta. Bueno, ara com a introducció posaré una cançó que ja sabeu molts, que per mi és molt especial, perquè hi ha algun oient que ens la menciona.

Rosalie. Bé, he rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com l'email de Eduardo Moreno des de Barcelona. Have you ever loved and not known how? Que ens diu: hola Albert, te escucho a menudo, habitualmente los sábados y domingos. Me ha gustado mucho la canción Rosalie que has puesto hoy, refereix a un programa anterior. Para mí, que voy a bailar baile de salón cada domingo, para mí esta canción es un country. ¿Ah, sí? No m'ho hagués imaginat mai, però en fi. Lo que pasa es que no la encuentro en ningún sitio. La pediré en la sala de baile, que es el casinet de la calle Amílcar, o Vall Maresma, en Masnou. Bueno, la sala aquesta de Masnou no la conec, però el casinet del carrer Amílcar no l'oblidaré mai. Va ser també precisament la primavera del 73, quan per l'aniversari, el 50è aniversari de l'empresa on jo treballava per pagar-me la ràdio, sí, perquè la ràdio llavors em costava diners, doncs ens va demanar que féssim una obra de teatre. I no en teníem ni idea. Teníem 15 anys, com diu la cançó. Però bueno, hi havia un company que havia fet alguna cosa de teatre d'aficionats i vam escollir l'obra Flor de Cactus, que en el cinema protagonitzava el gran Walter Matthau. I la Ingrid Bergman també sortia a la pel·li. Bueno, com que vam estar ensajant doncs, gairebé 6 mesos, al final del dia de la festa va sortir bé. I els assajos els fèiem al casinet del carrer Amílcar, a Horta, a Barcelona. Bé, i l'Eduardo Moreno de Barcelona acaba el seu correu dient: una sugerència para determinados momentos puede ser el Ramalama Ding Dong. Pues puede ser, sí. Ram-a-lam, ding-dong. Ram-a-lam, ding-ding-dong. Ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding-dong. Ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, a-ding.

d'entrevista en directe. Eren molt divertits. I malauradament Rocky Sherp ens va deixar fa algun temps. Tu no ens deixis, eh? Aquí estem. Per el que faci falta. I sobretot per la música que faci falta. Rebo un altre e-mail aquí, per sort en tinc molts, eh? A cocodrilclub@gmail.com, en aquest cas d'en Víctor Rubio, que ens diu: bones, no tinc molt temps per escriure, estic conduint, però estic sentint el teu programa i m'has fet recordar la cançó que nosaltres escoltàvem a la família i especialment abans de marxar els meus amics me la posaven contínuament. Era In Your Army Now, de Status Quo. Una gran banda, una gran cançó. Moltes gràcies per la teva música i pel teu programa. Sóc el Víctor, de Sant Joan de les Abadesses. Doncs amb la teva proposta anem 40 anys enrere.

In the Army Now. Que més o menys vol dir ara a l'exèrcit. Èxit dels vells amics Status Quo de fa just 40 anys, del 1986, per l'amic Víctor de Sant Joan de les Abadesses. Bueno, és una expressió, In the Army Now, que s'utilitza per indicar que una persona ha estat reclutada.

0: com sempre, marxem ballant amb l'espai Els Més Ballats de la Història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar dels anys 60, 70, 80, 90, 2000 i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Diu el correu: hola Albert, mi nombre es Jaime de Barcelona, enhorabuena por el programa, lo escucho desde hace muchos años y te propongo una canción de la sección para los más bailados. Se trata de los Stranglers, Nice Sleazy. La ponían en la discoteca Georgia de la calle Pelayo de Barcelona y sonaba muy bien. No es un tema muy disco, es más bien punk rock de la época, pero me trae muy buenos recuerdos. Muchas gracias y un abrazo, Jaime de Barcelona. Doncs amb la teva proposta sonarà per primera vegada. És un tema de 1978 d'aquesta banda britànica Stranglers, considerada precursora del punk, però més per les seves actituds que per la similitud musical, perquè van fer diversos estils. Procura ser feliç, Coco!
1: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Senyores i senyors, en tots vostès la

0: L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: Recorda, envelatradio@gmail.com.
2: L'Envelat, un programa de Joaquim Pijuan.
3: Hola, amic.
4: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
6: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
4: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Comencem parlant de dades del 2025, que en aquest cas tornen a encendre les alarmes en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, i és que les incidències no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
6: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
4: Canviem de tema perquè Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
6: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
4: I en plana política, l'exvicepresident José Montilla assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
6: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE i en especial a l'expresident del govern espanyol.
4: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir i sobretot a tota la costa catalana amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. A aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
4: I en els esports, en bàsquet, en marxa des d'un quart d'una al partit de la selecció catalana que s'enfronta al Regne Unit. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui aquest informatiu en plana de successos perquè dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, així ho han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
6: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada que un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla dels Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i s'ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle a la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat volcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc. I una ha resultat ferida de gravetat i ha estat traslladada per un equip del Servei d'Emergències Mèdiques a un centre hospitalari.
4: Ampliem aquest bloc de successos perquè l'home mort presumptament a mans de la seva parella a Manresa era el bomber del grup d'actuacions especials dels GRAE, Albert Santamaria, natural de Sant Pedro, a la comarca del Bages, destinat al Parc de Valls i durant molts anys vinculat al Parc de Terrassa.
6: Santamaria, de 46 anys, va morir al febrer a l'hospital i els Mossos d'Esquadra han detingut 4 mesos després la dona de 41 per estar relacionada amb la mort violenta. Segons informen diversos mitjans, l'arrestada és infermera de professió i hauria acabat amb la vida del bomber dels GRAE enverinant-lo amb medicaments. La dona va ser detinguda el passat dijous 25 de juny a Sant Salvador de Guardiola i ja ingressat a presó provisional, comunicada i sense fiança, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
4: I més successos encara, dues persones ferides per arma de foc al barri de del Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
6: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
4: I acabem en aquest cas a les platges, concretament a la de l'Almadrava, perquè aquest matí ha aparegut una balena morta en aquesta platja, com diem, de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, a la comarca del Baix Camp.
6: Immediatament s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de Protecció Civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, el conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'iniciarà i es procedirà a descontaminar aquesta platja.
4: Parlem ara del col·lectiu LGTBI perquè aquest any 2025 que van passat torna a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen de nou les 300 en un sol any.
6: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens ho amplia Núria Parera.
1: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
3: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
1: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
3: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
1: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
3: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'Observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
1: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
4: Seguim amb més actualitat d'aquest col·lectiu LGTBIQ+, perquè el Museu d'Història de la Ciutat de Girona ha inaugurat avui una exposició temporal sobre l'evolució d'aquest moviment, tant a Girona com a Catalunya i a la societat en general. Aquesta mostra es podrà veure fins al 13 de setembre.
6: L'ha visitat el company de Televisió de Girona, el Xavi Morlans.
7: En el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, el Museu d'Història de Girona ha inaugurat una exposició treballada des de fa mesos sobre l'evolució que ha viscut el moviment gràcies a la seva lluita incansable. En l'exposició es mostra des de les primeres reivindicacions fetes pel col·lectiu fins a persones i esdeveniments claus en la història del moviment, repassant tant els inicis arreu d'Europa i als Estats Units com la seva arribada i creixement a Catalunya i Girona. Des de l'organització s'afirma estar molt content amb el resultat final. Així ho explica Pau Gálvez Lot, membre de l'equip comissariat.
9: Estem molt orgullosos d'aquesta exposició que posa un punt molt important dins de la memòria LGTBIQA més de la ciutat de Girona, de Catalunya, i que identifica aquesta repressió, però també aquestes ganes de viure i de llibertat que com a col·lectius tenim.
7: En definitiva, el gran objectiu és recordar al món que tothom és i ha de ser lliure per sentir-se i estimar a qui vulgui, i que en una societat que sembla recuperar mals costums del passat, l'amor sempre s'acabarà imposant per damunt de l'odi.
4: I com ens acaba d'explicar el company Xavi Morlans, avui, dia 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar així l'LGTBI-fòbia.
6: Diverses ciutats del món han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que ara fa justament 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat, el 26 de juny del 1977.
4: En aquesta manifestació hi van participar unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i unes 10.000, segons els organitzadors, que eren les entitats Crida per l'Alliberament Sexual i de Gènere, l'Associació Catalana de Sexuals, Atzagaia, el Front d'Alliberament Gai de Catalunya i Arran.
6: Sota el lema Més enllà del matrimoni, de l'altar a la revolta, les entitats convocants han reivindicat que encara queda molta feina per fer i molts drets per assolir. Expliquen que molta gent d'aquests col·lectius encara queden exclosos de les polítiques públiques i continuen patint agressions i violències. També es desmarquen de la Pride, l'altra gran jornada internacional de l'orgull, que se celebra el 19 de juliol, amb desfilades, marxes, festivals, concerts i conferències, entre d'altres activitats.
4: I a banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions i actes a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
6: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
4: I encara en el marc d'aquest Dia Mundial contra l'LGTBI-fòbia, hem d'explicar que unes 200 persones van condemnar l'agressió homòfoba precisament per part de 10 joves a un menor ara fa just una setmana a Mataró. Des de Mataró Ràdio ens ho explica Gemma Ponce.
10: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
11: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
10: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
12: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere, doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
10: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
4: Marxem ara fins a Barcelona, que donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
6: Pel que fa a aquest Congrés d'Arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carme Torres, del comissionat del Congrés. Ens ho explica precisament Carme de Fez.
13: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
14: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï el planeta canviant i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
13: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
14: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
13: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
14: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments, de ser conscients cada cop que coexistim, no, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
13: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
4: Obrim plana política. L'exvicepresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'exvicepresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni tan sols per ell mateix.
6: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten al PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
15: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
16: Posaria jo, no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això en la fase aquesta d'investigació s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat, sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
6: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
4: I encara més política, en aquest cas internacional. El Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat a 9 el nombre d'espanyols morts en els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
6: D'altra banda, avui ha aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz, a Madrid, un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
4: I obrim ja el bloc cultural. Comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit de música amb el concert d'Alejandro Sanz, que ha reunit 34.000 espectadors i ha penjat el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
17: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo. A ti se te da bien mentir y a mí fingir que te creo no me...
6: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrileny ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment, reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista va recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
4: I continuem amb més música. El Festival de la Veu Afònica de Banyoles entra a la seva recta final amb les últimes propostes d'aquesta 22a edició.
6: Durant 4 dies ha omplert la capital del Pla de l'Estany amb una trentena de propostes musicals i grans noms del panorama català, nacional i internacional, però també propostes emergents, amb la veu com a fil conductor. Des de Banyoles Televisió, Míriam Martín.
18: El Festival Afònic ha arrencat el diumenge amb les últimes 10 propostes de l'edició d'aquest any i una gran acollida per part del públic. El director del festival, Francesc Viladiu, assegura que tot i l'onada de calor, el públic ha respost i totes les propostes han tingut molt de seguiment.
19: Doncs la veritat és que estem molt contents, per, en primer lloc, doncs, perquè a nivell meteorològic doncs, hem pogut fer el festival, tot i la gran solana que hem tingut aquests dies, i evidentment també doncs, per la gran concurrència de públic, però també de les propostes artístiques que hem presentat, doncs, que realment doncs, han assolit els objectius que nosaltres ens havíem marcat.
18: La recta final de la Fònica ha començat amb l'espectacle de folklore argentí de Carmen Aciar i continuarà la tarda amb el primer concert a comarques gironines de Lina i Marco Mezquida, que presentaran Ofado. A l'Espai de la Muralla es podrà veure la presentació a comarques gironines de polifonies de Geòrgia de Volkan Birkan, un grup de capella de 8 cantants d'origen georgià i català. La tarda també portarà Camaño i Ameixeiras, una de les propostes més destacades de la nova música gallega. Les últimes propostes seran les de Quim Carandell, que oferirà un directe proper amb veu i guitarra a la Barca La Tirona, i Anna Andreu, al Teatre Municipal.
4: Són les 2:21, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem avui parlant de bàsquet, perquè hi havia partit amistós de la selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, que s'ha enfrontat aquest matí al Nou Congost de Manresa a la selecció de Gran Bretanya. Ho ha seguit en directe el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, bon dia.
20: Bon dia, doncs continuem al Nou Congost perquè al partit li queden 2 minuts que seran molt emocionants perquè el resultat actual és de 69-72 a favor de la selecció de Gran Bretanya en un partit que ha acollit a 2.500 persones que s'han acostat fins aquí per animar el conjunt català. Un partit que ha dominat la selecció catalana fins en aquest últim quart, on els britànics han premut l'accelerador per capgirar el marcador amb un parcial d'11-0. En aquest moment han sortit els jugadors referents de la selecció catalana per tornar a igualar el partit. Es tracta del base de Badalona, Guillem Vives, i Pep Busquets de la Girona, que han tornat a deixar el partit molt ajustat. Només 2 punts separen els dos equips. Guanya Gran Bretanya quan queden poc més de 2 minuts per acabar aquest enfrontament.
4: Moltes gràcies, Jordi. Veurem doncs com acaba i si hi ha una mica de sort, i aquest partit acaba, com diguem, amb victòria del combinat català dirigit per Jaume Ponsarnau. Canviem d'esport, ens n'anem al futbol, perquè avui comença la fase eliminatòria del Mundial dels Estats Units, Canadà i Mèxic.
6: Precisament un dels combinats, el de Canadà, un dels anfitrions, i Sud-àfrica jugaran la primera plaça d'accés als vuitens de final.
4: Amb 32 seleccions encara en competició de les 48 que van començar, cap de les principals favorites ha caigut eliminada en aquesta fase de grups.
6: Argentina, França, Alemanya, Brasil, Anglaterra, Espanya, totes continuen amb les opcions intactes d'aixecar el títol
0: de la bola del món. Pel que fa als encreuaments francesos i alemanys, es podrien trobar ja als vuitens de final si guanyen a Suècia i al Paraguai respectivament, mentre que Espanya i Portugal podrien protagonitzar un duel ibèric en aquesta mateixa ronda. Abans, però, hauran de superar els seus matxs contra Àustria i Croàcia. Pel que fa als combinats sud-americans, l'Argentina de Lionel Messi, màxim golejador fins ara amb 6 gols, s'enfrontarà amb Cap Verd, una de les sorpreses del torneig, mentre que el Brasil ho farà amb el Japó.
4: La resta d'encreuaments d'aquests 700 de final són el Països Baixos, Marroc, Estats Units, Bòsnia i Herzegovina, Bèlgica, Senegal, Anglaterra, República Democràtica del Congo, Austràlia, Egipte, Suïssa, Argèlia i Colòmbia, Ghana. Parlem ara també de motociclisme, perquè està en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. Marc Márquez sortia des de la setena posició i ara mateix ocupa la cinquena quan la cursa es troba just a l'Equador, a les 13 de les 26 voltes que s'han de completar. De moment lidera l'espanyol Jorge Martín, seguit de Raúl Fernández. La tercera posició l'ocupa el japonès Ai Ogura. Tornem a canviar d'esport, marxem ara al ciclisme, perquè la ciclista catalana Mireia Benito firma un cap de setmana rodó als campionats d'Espanya en ruta.
0: Ha aconseguit imposar-se la prova en ruta a Sabanyaigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma, quan falten ja menys dies pel Tour de França. L'altra catalana, Paula Blasi, ha estat baixa després d'haver patit una caiguda precisament en els entrenaments per aquesta prova d'Espanya en ruta.
4: D'altra banda, Anna Comet guanya la marató de la Garmin Epic Trail.
0: La gironina s'ha imposat a la prova disputada a la Vall de Boí amb un temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Ksenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González.
4: I encara un altre apunt, en aquest cas d'hoquei patins, perquè el Vilafranca jugarà a l'hoquei lliga masculina després que el Tribunal Administratiu de l'Esport decidís finalment que aquest partit s'havia de jugar entre Vilafranca i Manlleu, després que els vilafranquins ja s'imposessin per 2-3 al partit d'anada. Avui ho han fet per 6-3 al seu propi pavelló. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G,
3: orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un ingredient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda arrugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè aporta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa marades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:15, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Dues persones han mort i un altre resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia.
9: El sinistre s'ha produït pels voltants de les 10 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. Les dues víctimes són els conductors dels vehicles.
7: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
9: Bon dia, Eduard.
7: Dades alarmants en matèria de LGTBI-fòbia a Catalunya, ja que les incidències contra aquest col·lectiu no paren de créixer i superen de nou les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle.
9: D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
7: I en plana política, l'expresident de la Generalitat, José Montilla, assegura que no posaria la mà al foc ni per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
7: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
10: Hola, què tal? Hem tornat a tenir una nit difícil dormir, sobretot a tota la costa catalana, amb unes mínimes que amb prou feines han baixat dels 24 a 25 graus, sobretot al Pla de Barcelona i també a punts del Maresme. Amb un matí que ha estat molt assolellat, hem tingut l'arribada de molts núvols alts i prims per les comarques de Lleida i també de les Terres de l'Ebre. Aquestes hores del migdia les temperatures tornen a ser càlides a l'interior de les comarques de Girona i també de la Catalunya central, i fins a primeres hores de la tarda esperem arribar als 38 a 40 graus al Pla de Lleida. La tarda tornarà a ser càlida al conjunt del país, però haurem d'estar pendents de ruixats que aniran lliscant per la franja de Ponent i que també afectaran el Pirineu més occidental. Compte, perquè podran descarregar amb intensitat acompanyats de tempesta i podrien fer-ho amb calamarsa o pedra, sobretot a la zona de l'Aran i dels dos Pallars, també de l'Alta Ribagorça. Algun ruixat esporàdic també es deixarà veure al Pirineu més central. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu bona tarda.
7: I en els esports, en motociclisme, en marxa des de les dues la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Obrim avui en plana de successos. Dues persones han mort i una altra ha resultat ferida greu en un xoc al Poble Nou de Barcelona provocat per un conductor temerari que fugia de la policia, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.
9: El sinistre s'ha produït cap a les 9 del matí a la cruïlla dels carrers Pallars i Fluvià. La policia ha estat alertada quan un vehicle amb matrícula francesa estava circulant de forma temerària per la zona, amb maniobres erràtiques i pujant a les voreres. Una patrulla de Mossos s'ha desplaçat al lloc i ha intentat aturar el vehicle, que ha fet cas omís i ha iniciat una persecució a gran velocitat. El vehicle escàpol ha fugit en direcció contrària pel carrer Pallars fins que ha embestit lateralment l'altre vehicle, la confluència amb Fluvià. Fruit de l'impacte, els dos cotxes han quedat destrossats i un d'ells ha quedat bolcat. Efectiu del cos de bombers de Barcelona ha fet tasques d'escarceració de les tres persones atrapades entre la ferralla, dues de les quals, com diem, han mort al mateix lloc i una ha resultat ferida de gravetat i traslladada per un equip del SEM a un centre hospitalari.
7: Seguim amb més successos. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla.
9: Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
7: I aquest matí ha aparegut una balena morta a la platja de l'Almadrava de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant a la comarca del Baix Camp.
9: Immediatament, quan han trobat el cetaci, s'ha hissat la bandera vermella que prohibeix el bany en aquesta zona. L'animal ha estat retirat a la una del migdia amb l'ajuda d'una embarcació i una excavadora. El dispositiu ha comptat amb agents de la policia local del municipi, voluntaris de protecció civil i la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins, conegut com a CRAM. Un cop s'ha estret aquesta balena, el cetaci s'incinerarà i es procedirà a descontaminar la platja.
7: Parlem ara del col·lectiu LGTBI, perquè aquest 2025 es tornen a encendre les alarmes, i és que les incidències per LGTBI-fòbia a Catalunya no deixen de créixer i ja superen novament les 300 en un sol any.
9: Una tendència que preocupa i que l'Observatori contra la LGTBI-fòbia analitza com una senyal d'alerta, però també de més visibilització. Ens n'informa Núria Parera.
11: Catalunya torna a registrar un rècord d'incidències per LGTBI-fòbia. Concretament, i tal com apunta Alberto Carrasco, jurista de l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, l'any 2025 s'han comptabilitzat 353 situacions. Des de l'entitat alerten que és el tercer any seguit per sobre de les 300.
12: És el 2025 l'any que hem registrat més incidències des de l'Observatori, un total de 353, que preocupa l'augment d'aquestes xifres perquè són xifres reals i són dades reals.
11: Tot i això, apunten que l'augment també reflecteix més capacitat de detecció i denúncia. Un altre focus preocupant són els discursos d'odi a les xarxes, que poden acabar derivant en agressions reals.
12: Al final estan tan normalitzats i s'exerceixen de forma tan sistematitzada que a l'hora de voler denunciar-los formalment és difícil.
11: Pel que fa a les víctimes, l'Observatori alerta de la infradenúncia per por o desconfiança, tot i que cada cop hi ha més espais segurs per comunicar-ho.
12: Pel que fa al comunicar situacions de discriminació que una persona pateix, ja sigui a l'observatori, a les seves xarxes socials, on sigui, això cada cop, per sort, es comunica més.
11: L'entitat insisteix també que la LGTBI-fòbia no són només agressions físiques, sinó una realitat més àmplia i estructural.
7: I és que avui, 28 de juny, és el Dia Mundial de l'Orgull LGTBIQ+, una jornada dedicada a lluitar pels drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i queer per donar-los visibilitat i erradicar l'LGTBI-fòbia.
9: Diverses ciutats del món precisament han celebrat entre divendres i dissabte manifestacions i actes previs per commemorar-lo. A Barcelona, per exemple, es va dur a terme ahir a la tarda una marxa pel centre de la ciutat per recordar que justament fa 50 anys que es va fer la primera manifestació per l'alliberament sexual i de gènere a la ciutat el 26 de juny del 1977.
7: A banda de la capital, avui també hi ha programades manifestacions a poblacions com Girona, Terrassa o Tortosa.
9: A banda d'aquestes, també hi ha diferents actes programats durant la setmana vinent, com presentacions de llibres i projeccions audiovisuals a Berga, Tarragona, Sort o Sabadell.
7: I una d'aquestes, precisament, va plegar unes 200 persones que van condemnar una agressió homòfoba per part de 10 joves a un menor ara fa justament una setmana a Mataró. Ens ho explica des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
13: Els fets van passar la nit de dissabte, diumenge de la setmana passada, en el marc de les festes del barri de Vistalegre. 10 persones van agredir al crit de maricón de mierda a un jove de 16 anys que es mostra com a bisexual. Mentre el menor es recupera de les múltiples contusions, aquest dissabte familiars i amics han organitzat una manifestació com a mostra de rebuig a l'agressió. Una protesta que busca subsanar una ferida oberta i que ha reunit unes 200 persones i no només mataronins.
14: Vengo de Torelló, en la comarca de Osona. Me enteré de esta manifestación porque el chico que sufrió este daño es amigo de una amiga.
13: La protesta s'ha desplaçat des del punt de l'agressió a tocar de l'escultura de la Dama del Llac, on ara uneix una bandera de col·lectiu, fins a l'Ajuntament de Mataró. Entre les consignes també s'ha reclamat més seguretat i justícia del cas, en què ara s'han d'identificar els autors. Entre els participants hi havia l'alcalde de Mataró, David Bote.
15: Confio en la tasca policial i, per tant, doncs, continuarem fent seguiment des del darrere, doncs, per no que no quedi en l'oblit i que, doncs, que aquestes persones finalment siguin trobades i paguin per l'agressió.
13: La mobilització s'ha tancat davant de l'Ajuntament amb la lectura d'un manifest per part de la mare del menor i un minut d'aplaudiments en suport al jove agredit, que també hi ha participat.
7: I Barcelona donarà aquesta nit el tret de sortida al Congrés Mundial d'Arquitectura, una cita que reunirà uns 10.000 professionals i experts d'arreu del món per debatre quin paper ha de tenir l'arquitectura en els grans desafiaments del segle. D'aquesta manera, la capital catalana acull un altre esdeveniment de caire mundial, tot just una setmana abans de l'arribada del Tour de França.
9: Pel que fa a aquest congrés d'arquitectura, sota el lema Arquitectura Planetària, la trobada vol situar al centre del debat qüestions com el canvi climàtic, l'accés a l'habitatge, la reutilització del parc construït o la gestió dels recursos naturals. N'hem parlat amb Carmen Torres, del comissionat del congrés. Ja ens ho explica Carme de Fez.
16: Els organitzadors defensen que l'arquitectura ha d'anar més enllà dels edificis i les ciutats per afrontar els grans reptes socials i ambientals. Asseguren que el canvi climàtic, les transformacions demogràfiques i la crisi de l'habitatge obliguen a replantejar la forma de projectar i de construir.
17: Tenim grans reptes socials, tenim cada cop una població també més envellida, també tenim una forma diferent de relacionar-nos, no? Hi ha totes les xarxes socials, la informació, la data, i tot això va fent que d'alguna manera el context canviï, el planeta d'alguna manera va canviant, i llavors ens hem d'adonar que hem de treballar sota aquestes circumstàncies.
16: És la segona edició del Congrés que acull Barcelona. L'altra va ser el 1996, fa justament 30 anys. Si aleshores el debat se centrava en les ciutats i les metròpolis, ara posa l'accent en l'impacte global de les decisions arquitectòniques, des de l'ús de materials fins a la rehabilitació d'edificis. L'habitatge serà, de fet, un dels grans eixos del programa.
17: Els projectes no tenen escala planetària físicament, no? Però sí que les decisions que prenem sí que tenen a veure amb com habitem i com vivim al planeta, quins materials escollim, si són de proximitat o no, com habitem, com decidim demolir o no demolir, si, bueno, totes aquestes coses en realitat tenen a veure amb entendre que habitem un planeta comú amb problemes comuns a tot el planeta i n'hem de ser conscients d'això.
16: Un altre dels grans eixos del Congrés serà la crisi climàtica, amb sessions dedicades a la gestió de l'aigua, l'augment del nivell del mar i l'impacte sobre els ecosistemes.
17: Es parlarà molt de temes d'aigua, de pujar el nivell del mar, de com impacta, no?, la gestió que estem fent actualment de rius, per exemple el riu Ebre, no?, el delta de l'Ebre, com cada cop té més problemes de manca de sediments. Hem de ser conscients cada cop que coexistim, no?, amb altres espècies, i que és superimportant entendre que no estem sols i que tot allò que fem té impactes laterals i n'hem de ser conscients.
16: El Congrés es repartirà entre tres seus: el CCIB amb les ponències principals, el Disseny Hub, obert al públic amb xerrades i activitats, i les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que acolliran l'exposició central, els fòrums oberts i els principals actes institucionals.
7: Obrim plana política amb l'expresident de la Generalitat, José Montilla, que assegura que no posaria la mà al foc ni tan sols per l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ni per ell mateix.
9: Ho ha dit en ser preguntat sobre les investigacions judicials que afecten el PSOE, i en especial a l'expresident del govern espanyol.
18: Posaria la mà al foc pel president Zapatero?
19: Posaria, jo no poso la mà al foc per ningú, ni per mi mateix. No és la meva manera de... Jo el que crec és que... Jo crec que el president Zapatero va ser un bon president i ha estat un bon actiu per al Partit Socialista Obrero Espanyol. Dit això, amb tot el respecte, evidentment, cap a l'actuació que en aquest moment està fent la justícia. Deixem treballar la justícia. Tot això, en la fase aquesta d'investigació, s'esclarirà, no? Jo crec que un president, si no ha volgut ser membre del Consell d'Estat, pot fer qualsevol activitat sempre que sigui il·lícita, no? Vull dir, evidentment, si hi ha hagut interferències, com sembla, d'altres administracions i d'altres serveis secrets, en fi, espero que tot això es pugui aclarir.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a les vostres televisions locals i a la xarxa Més a 9:45 de la nit.
7: I en plana internacional, el Ministeri d'Afers Exteriors ha elevat fins a 9 el nombre d'espanyols morts durant els terratrèmols de Veneçuela. Segons ha informat el ministre José Manuel Álvarez, encara hi ha 131 desapareguts i 14 localitzats sota la runa, mentre els equips de rescat continuen treballant sobre el terreny.
9: D'altra banda, avui aterrat a la base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid un avió de l'exèrcit espanyol amb prop d'un centenar de ciutadans que es trobaven a Veneçuela en el moment dels sismes. El mateix aparell havia traslladat prèviament efectius de la UME i bombers per participar en les tasques de rescat, així com material d'emergència de cooperació.
7: I un total de 4.544 aspirants s'han presentat avui a les proves per accedir a una plaça pública, representant el 67,63% del total de persones convocades, que era de 6.719, tal com han informat fonts del Departament de la Presidència.
9: Lleida ha estat la demarcació amb un percentatge més alt d'assistència, amb un 70,3%, seguida de Barcelona amb un 68%, Girona amb un 65,8% i Tarragona amb un 64,5%. Les proves han començat a les 9:10, 5 minuts abans del previst, després del retard de 40 minuts que hi va haver en les de dissabte, perquè els exàmens van arribar amb 15 minuts de demora en alguns punts de Barcelona i les proves havien de començar simultàniament a tots els punts.

0: no utilitzar si detecten una emergència a l'aigua. Tot plegat ens ho explica des d'Ona la Torre el Josep Sánchez.
1: De taules de salvament civil n'hi haurà 4 i són al costat dels pals SOS que es van estrenar per Setmana Santa. Aquestes taules són de color vermell, tenen estampades les instruccions d'ús, porten un geolocalitzador i incorporen elements de seguretat. D'altra banda, els vehicles de la policia local que patrullen a la platja han incorporat unes boies autoinflables que els agents podran utilitzar per fer una primera intervenció d'emergència. Miquel Àngel Marchal és el sotsinspector en cap de la policia local.
2: Però sí és cert que normalment les policies locals són les que acostumem a arribar al primer lloc sempre nosaltres. Abans de fer una valoració i fer una activació de recursos, evidentment hem de donar una resposta ràpida i immediata. Com a mínim, pues, poder proporcionar-li pues, aquesta boia autoinflable, almenys que li sigui de sustent per poder aguantar-se l'aigua en tant arriben tots els serveis especialitzats, no?
1: A més, l'embarcació de la policia local ha incorporat una xarxa de grans dimensions per facilitar els rescats.
3: Seguim al Camp de Tarragona perquè el projecte d'ametller origen a Mont-roig del Camp fa passos endavant amb l'aprovació del nou POU.
0: BXC Ràdio, Adrià Tella.
4: El plenari de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp ha aprovat aquesta setmana per unanimitat la modificació puntual del POUM que permetrà la implantació del projecte agroindustrial impulsat per Ametller Origen a la zona de Terres Noves. La modificació urbanística transforma més de 111 hectàrees de sòl no urbanitzable en sòl urbanitzable per acollir el Hub Mont-roig, un projecte estratègic reconegut per la Generalitat basat en producció hortícola tecnificada i espais de recerca i innovació. El planejament preveu més de 210.000 metres quadrats per a zones verdes, equipaments i infraestructures, amb especial atenció a la integració paisatgística i la preservació de l'entorn natural del barranc de la Porquerola. En parla l'alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Moranxo.
5: És un projecte molt important, amb una empresa del país, amb una inversió també molt important i amb la generació de molts llocs de treball. Com deia abans, intentarem al màxim que siguin, doncs, evidentment, veïns de Mont-roig, però bé. És un projecte per a nosaltres molt important en el sentit que el que estem parlant és el futur de l'agricultura.
4: Ara sobre el període d'informació pública i tramitació ambiental abans de l'aprovació definitiva del projecte.
3: I marxem ara a l'Institut Germans Vila-Riera de Camprodon, al Ripollès, ja que aquest és pioner a donar vida a un llibre amb la col·laboració de Vila del Llibre.
0: Des de l'editorial asseguren que el centre és el primer de caràcter públic que impulsa un projecte com aquest, on es vinculen els alumnes amb el món de la lectura i el municipi. Els estudiants van presentar botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon, a veïns i familiars i també botiguers. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
6: Botigues de vida als comerços emblemàtics de Camprodon es presenta al públic. Els alumnes de l'Institut Germans Vila-Riera han exposat aquest projecte que posa en valor la història, la memòria i les persones que generació rere generació han donat vida al comerç. De primer a quart d'ESO, els joves s'han implicat a les tasques de creació del llibre. Escoltem el professor i coordinador del projecte, Raül Masanilla.
7: I ganes de fer més projectes, sí, sempre hi ha ganes de fer coses, sobretot quan són aspectes que lliguen la part docent amb la part més de proximitat dels nostres alumnes.
6: Des de l'editorial asseguren que és la primera vegada que un centre públic del país dona vida a un projecte com aquest. Enric Bono i Sebastià Benassà són membres de la Vila del Llibre.
8: Molt contents d'aquests alumnes de Camprodon, que a més ho han fet amb un tema tan propi vostre.
9: Fins ara ho havíem fet en centres d'ensenyament cooperatiu, que tenen a vegades una mica més de marge per moure currículum.
6: El llibre serveix per preservar la memòria de les botigues del municipi com a part essencial de la història i la identitat de Camprodon.
3: Obrim ja el bloc cultural, comencem parlant de música. L'RCD Stadium es va tornar a convertir en l'escenari d'una gran nit musical amb el concert d'Alejandro Sanz, que va reunir 34.000 espectadors i va penjar el cartell d'entrades exaurides en una vetllada marcada per l'emoció, els grans èxits de la seva trajectòria i una connexió constant amb el públic.
10: Dicen que no eres para mí, pero yo así no lo veo a ti.
0: Set anys després de la seva primera actuació a l'estadi, l'artista madrilenya ha tornat a Barcelona per protagonitzar un nou espectacle al RCD Stadium, reafirmant el vincle especial que manté amb la ciutat i amb els seus seguidors. Ni la intensa calor de la nit va impedir que des del primer minut el públic respongués amb una entrega absoluta. També hi va haver espai per a moments especialment emotius, com l'exhibició de la bandera catalana o unes paraules de suport al poble veneçolà arran del terratrèmol patit recentment. Reforçant el caràcter proper i compromès que l'artista va mantenir durant tota la nit. Durant més de 2 hores de concert, l'artista

0: a recórrer els grans himnes de la seva carrera, combinant-los amb les cançons del seu treball més recent, I ara què?, en un espectacle cuidat fins a l'últim detall i acompanyat d'una gran producció.
1: Canviem de terç, seguim amb cultura, el foc i les bèsties. A part de la cultura popular, han tornat a omplir els carrers de Cardedeu en una nova edició de la Festa del Foc.
0: Es tracta d'una de les cites més esperades del calendari festiu del municipi del Vallès Oriental, que ahir al vespre va reunir molts veïns i veïnes al voltant de la tradició i l'espectacle. El punt àlgid de la jornada va ser, un any més, la representació de la llegenda del Berro. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
2: A Cardedeu, la plaça Sant Corneli va tornar a ser l'escenari de la llegenda del Berro, un dels actes més esperats de la Festa del Foc. Molts veïns i veïnes s'hi van aplegar ahir al vespre per seguir la representació teatralitzada que dona vida a la bèstia del foc més emblemàtica del municipi. Un espectacle que, any rere any, combina teatre, foc i cultura popular i que dona el tret de sortida a la nit més intensa de la festa. Així ho expliquen des de la Colla de Diables.
3: I la veritat és que és un plaer i bueno, hi ha diferents punts que intentem que es vegi el Berro millor, l'alcem, bueno, intentem que el públic ho vegi millor.
2: Amb una plaça plena i un gran ambient, el Berro ha tornat a ser el protagonista de la nit abans de donar pas al tradicional correfoc, que va omplir els carrers de foc, música i pólvora per tancar una nova edició de la Festa del Foc.
1: Marxem ara al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, que mostra per primera vegada més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular del barceloní Jordi Barón.
0: Les imatges ofereixen una panoràmica singular de la vida quotidiana de la segona meitat del segle XX. L'exposició s'anomena Portes endins, els arxius dels altres, i es pot visitar fins a mitjans de novembre. Ens n'informa des de Televisió Costa Brava, Alba Pairet.
4: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
5: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
4: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
1: I acabem a Lleida amb una nova proposta cultural per aquest estiu. Les Nits del Morera obren portes per convidar a descobrir el Museu Morera des d'una perspectiva diferent.
0: El gran reclam d'aquesta primera edició és Lux Mundi, una experiència immersiva que fusiona patrimoni, art digital i tecnologia. Tot plegat ens ho explica des de Lleida Televisió la Noelia Burgos.
6: L'art romànic es transforma en una experiència immersiva al Museu Morera. La instal·lació Lux Mundi és el principal atractiu de la primera edició de les Nits del Morera i reinterpreta amb llenguatge digital les pintures de l'absis de Sant Climent de Taüll. L'obra, creada per quatre artistes digitals, combina patrimoni, llum i tecnologia per oferir una nova mirada sobre un dels grans símbols del romànic català. Ho explica Jesús Navarro, director del Museu Morera.
7: Reivindicar aquest passat propi de la nostra cultura, que són les pintures romàniques de Boitaüll, però donar-nos també una visió contemporània, que són les que aquests quatre artistes, que són el Baje Corral, que són Desilens, Massó i Hamil Industries, han fet quatre projectes vinculats que es projecten sobre una reproducció de l'absis de l'església de Boitaüll a l'atri digital del museu.
6: La instal·lació es podrà visitar fins al 30 d'agost i forma part de les Nits del Morera, una nova proposta que combinarà accions artístiques i activitats participatives durant les nits d'estiu.
1: Les 2:55 minuts, moment d'anar ràpidament als esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
1: Comencem parlant de motociclisme perquè fa uns minuts ha acabat la cursa de MotoGP del Gran Premi dels Països Baixos al circuit d'Assen. La victòria ha estat per al japonès Ayogura, que ha estat acompanyat al podi per els espanyols Raúl Fernández i Jorge Martín. Àlex Márquez ha acabat cinquè i el seu germà Marc ha acabat a la setena posició. Parlem ara de bàsquet, perquè finalment la selecció catalana ha acabat perdent davant la del Regne Unit.
0: La selecció catalana, dirigida per Jaume Ponsarnau, ha acabat, com dèiem, perdent, en un final molt ajustat per 74 a 76.
1: I un altre apunt, en aquest cas de ciclisme, la catalana Mireia Benito s'ha proclamat doble campiona d'Espanya.
0: Ho ha aconseguit en imposar-se la prova en ruta a Sabanyanyigo i dijous a la contrarrellotge per quarta vegada consecutiva, fent així el doblet en aquest campionat d'Espanya. La de Llorenç del Penedès tanca una gran setmana en un gran moment de forma quan falta ja menys dies pel Tour de França.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre a la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La Ràdio Nostàlgia, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
2: Hola amics, benvinguts a través de la teva sintonia novament a la Ràdio Nostàlgia. Avui es presentem un cantant, una veu que el seu repertori i la seva peculiaritat en la lletra de les cançons va fer que connectés ràpidament amb el gran públic. Moltes de les seves composicions van fer unes cançons que la seva originalitat perfectament en la música de l'estiu. Los mejores.

0: I ara, a continuació, la història del personatge i la seva música.
1: Hola, amics, novament entre tots vosaltres, aquell vell vinil de la nostra ràdio Nostàlgia. Com ja sabeu, en el nostre programa ens fem ressò d'aquelles veus que començaren a deixar rastre, esclataren o es consolidaren al llarg de la dècada dels 60, 70 i 80 en el món de la cançó. Però com moltes vegades hem dit al llarg d'aquest programa, aquestes veus no totes han perdurat fins als nostres dies, però deixaren, això sí, penyora del seu pas per a aquest món, tan canviant com és el de la música, ple d'estils, formes i tendències. La veu que us volem presentar avui, el personatge que us volem presentar avui, s'escapa de l'oblit, ja que és un dels personatges possiblement que ha deixat més rastre, diríem, discogràfic. Més de 800 cançons gravades aquí en el nostre país, sense comptar les que va gravar a Argentina i a Cuba, on va passar la seva infància. Nosaltres estem parlant, millor dit, infància i joventut. Nosaltres estem parlant ni més ni menys que de Lluís Aguiler, que a partir d'aquest moment serà l'artífex que posarà la música que vam escoltar a la nostra joventut. En tots vosaltres, Lluís Aguiler i la primera cançó que se li reconeix com a un gran èxit, Cuando salí de Cuba.

0: Cuando salí de Cuba, una cançó que es va convertir en tot un himne a tots els exiliats de Cuba que van haver de marxar a l'estranger per qüestions polítiques. La majoria de temes compostos per Lluís Aguilera reflexen una visió optimista de la vida i en ocasions són directament humorístics. Molts d'ells es van convertir en èxits d'estiu. Com per exemple, qui no recorda Juanita Banana, en la versió que feia ell del tema de Henry Salvador, un tema que tindrem ocasió d'escoltar a continuació, o la banda borratxa, o el Frescales, o el tio Calambres, és el sol espanyol, la vida passa feliçmente. Temes que en desgranarem algun a través de les ones de la teua sintonia preferida. I ara sí, continuem en aquest èxit d'estiu que s'anomenava així, Juanita Banana, amb tots vosaltres, Lluís Aguilé i el seu èxit.
1: Esta es la sorprendente historia de Juanita Banana. En un pueblecito muy tranquilo al sur de la frontera mexicana vivía la bonita Juanita, hija de un cultivador de bananas. Pero ella deliraba por triunfar en la ópera italiana y le importaba poco la cosecha de bananas, pues no paraba nunca de cantar aquello tan famoso que decía...

Els gèneres de música que va desenvolupar la seva carrera artística va ser el romàntic i el melòdic, però també podríem dir el sarcàstic, encara que d'una forma que no feia cas ni mal a ningú, cantant sempre, pràcticament podríem dir, en broma, com aquesta, La banda borratxa i La xatunga, dos temes que escoltarem ara a continuació.

0: Hem pogut escoltar temes que demostren les característiques musicals de Lluís Aguilé. Aquesta és en broma, però també en té algunes de molt i molt serioses. Com hem dit ja anteriorment, doncs té temes també que formen part de la cançó de l'estiu. Continuem amb Lluís Aguilé i la seva música.
1: Ens pots trobar, no oblidis aquesta adreça, embaladradio@gmail.com. Recorda, embaladradio@gmail.com.
0: En Lluís Maria Aguilera, conegut amb nom artístic de Lluís Aguilé, va néixer el 24 de febrer de l'any 1936 a Buenos Aires, capital de l'Argentina. En la seva ciutat natal va combinar les seves primeres actuacions com a cantant en reunions i festes familiars. També treballava a la Casa Central del Banc de la província de Buenos Aires.

0: En Lluís Aguiler és un autor molt prolífic, ja que de les 800 cançons i escaig que tenen registrades, més de la meitat són producte seu. I anem a gaudir en temes molt i molt coneguts de la seva època aquí en Espanya, que per cert va ser nacionalitzat espanyol l'any 1990 i va pertànyer a dues nacionalitats, tenia l'argentina i a la vegada l'espanyola.
1: Un programa de Joaquim Pijuan.

I a continuació us oferim un tema que podríem dir quasi que és en exclusiva. Un tema que l'haureu escoltat molt poques vegades i possiblement mai. Lluís Aguilé cantant a rima de Fostroc, un tema molt maco. Què serà, serà? Els que us agrada ballar, doncs recordeu-lo i balleu en aquest ritme.

Camarero Champagne, una de les boniques interpretacions de Lluís Aguilé. I ara, per acabar, escoltarem doncs un tema que ha titulat així, o uns temes, és un popurri de temes, Mis Primeros Discos de Oro. En ell trobareu un recull que dura aproximadament uns 100 minuts de temes importants de la vida d'aquest gran i prolífic intèrpret de música aquí a casa nostra, Lluís Aguilé.

I acabem, amics, de fer un passeig musical per la vida de Lluís Aguilé i tots els seus èxits al llarg de la seva dilatada vida artística. Quan diu un cantant en una cançó, crec que és Julio Iglesias en La vida sigui igual, les obres queden, la gente se va. Doncs bé, en Lluís Aguilé ens ha deixat, però també ens ha deixat un gran testament que és la seva música, que hem recordat amb molt de gust avui a través de la teua sintonia preferida. Esperem que hagueu disfrutat recordant els temes d'una vida, ja que va ser el cantant d'or del gran públic durant els anys 60 i 70. Estàs aquí a través de la teva sintonia preferida i com que el programa que acabem d'escoltar dedicat a aquesta gran veu que va ser Lluís Aguilé, tan extensa en temes i tan extensa en producció discogràfica, doncs es queda poc temps, temps que aprofitarem per complementar alguna de les peticions que heu fet a través de l'embalatradio@gmail.com. Gràcies per confiar en nosaltres i nosaltres doncs us enviarem aquests temes, encara que hi ha un tema que és quelcom més actual. Per exemple, un que ens heu demanat de Leo Rubio, que no ha estat una vegada, sinó que ha estat diverses vegades els que ens heu demanat temes de Leo Rubio. Doncs mira, us en proposem escoltar un. Leo Rubio, que té aquesta veu tan peculiar interpretant aquest Si pudiera. Disfruteu-lo.

Leo Rubio, un cantant que està de boga ara actualment, ens ha interpretat aquesta bonica cançó, aquesta balada romàntica, Si Pudiera. Bonics i romàntics temes són els que ens demaneu aquí a la teua sintonia, a través de la teua sintonia preferida. Es diu una simpàtica oient que és molt amant ella de la música instrumental de les grans orquestres, com per exemple Ray Conniff, Jim Lass, Mantovani, Paul Muriat, Caravelli, etc. I es diu, i té raó, que només posem orquestres quan tenim que emplenar un programa perquè hem passat de l'hora de sindicat, o sigui, són programes sindicat que fitem aquests 5 minutets per posar moltes vegades música d'aquest tipus, orquestral. Doncs bé, per aquestes amigues que ens escriuen i que ens han enviat la seva opinió a través de lambalatradio@gmail.com, escoltarem en la interpretació de Ray Conniff aquest New York que està amb aquesta melodia tan fabulosa i també melodia sin cadena. La gran orquestra de Jim Lass, escoltarem Un poco de río.

Amics i amigues, ja ha arribat al final del nostre programa. A través de la vostra sintonia preferida he pogut disfrutar una vegada més d'un capítol de la Ràdio Nostàlgia. Avui en la veu de Lluís Aguiler i com no, popurris de música que possiblement no es va fer popular, però que sí que es va interpretar, doncs, per la veu del que acabem de dir, d'aquest famós cantant que va emplenar tants anys de la nostra vida en la seva música. Fins aquí ha estat el nostre programa. Continuarem fins a l'acabament de l'hora i us desitgem de tot cor que sigueu molt i molt feliços i us emplacem pel proper programa. Passarem llistes, esperem que sigueu tots. Adéu-siau. Ah, ens descuidàvem. Que sigueu sobretot molt i molt feliços i felices. Adéu-siau.

Una edició més arriba la història del High Energy, el teu programa de la música dance dels 80s. Avui, a la història del High Energy, tindrem The Wizard Girls. I després, com que s'està acabant la temporada regular de Hot Dance 80, farem un repàs a les cançons que varen ser números 1 als estius. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història del High Energy.

El duet vocal americà The Wizard Girls és una de les formacions més icòniques i potent de l'era de la música disco, el high energy i el dance pop, amb una de les veus descomunals curtides al gospel i una energia desenvolupant una fita imborrable a les pistes de ball als anys 80. Estem parlant de Martha Wash i Zora Hurston amb el nom artístic de Wizard Girls.

La història del duet va començar a San Francisco a mitjans dels anys 70. Martha Wash i Sora Hampstead, llavors i Sora Rhodes, grans amigues amb un sòlid, transformen la música gospel, varen unir forces el 1976 per convertir-se en les coristes del llegendari rei del disco i high energy com estem escoltant ara amb aquesta cançó, You Make Me Feel Surreal. Sota el nom de Two Tones of Fun, o simplement de Two Tones, les seves potents veus es varen convertir en la columna vertebral dels majors èxits de Sylvester

El 1992, després de firmar per Columbia Records, el duet va adoptar formalment el nom de With Girls per al llançament d'una cançó que canviaria les seves carreres per sempre. Estem parlant de It's Raining Men.

El duet va continuar editant àlbums durant els anys 80, destacant treballs com el que varen editar el 1983, Succés.

Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem aquesta edició d'avui amb els Inner Circle. Sweet la la la la song. Un grup que es va formar el 1978. Però va ser el 1992, l'any dels Jocs Olímpics de Barcelona i de l'Expo de Sevilla, quan es varen fer famosos amb aquesta cançó. S'anomenaven, més bé es deien, es feien anomenar The Bad Boys of Reggae. Els nois dolents del reggae.

seguit la música dels Lip Sync i Funky Town, ens anem cap a la platja de la mà dels Rigueira.

La cançó de l'estiu del 80 va ser Funky Town de Lip Sync. El 81 era Tequila con Salta. El 82, Alaska y los Pegamoides.

Seguim al 1983, ara serà Ryan Paris. Anem a fer un repàs on es pot escoltar actualment Hot Dance 80. A Osona, al Ripollès, al Moianès, al Bages, a l'Alt Empordà, al Maresme, al Baix Montseny, al Baix Penedès, al Garraf, Terres de l'Ebre, Segrià, Cerdanya, Andorra. I la darrera incorporació, la Ribera Baixa, a València.

El seu nom real és Claudie Frischmann-Trop, una de les figures més icòniques i singulars del synthpop i música dance dels 80. Va néixer el dia de Nadal de 1952.

A Hot Dance 80 no escoltarem el Tractor Amarillo, tot i que estem fent una llista amb els números uns dels anys 80 i 90. Però anem a fardar de platja, perquè a Catalunya i al País Valencià tenim platja, però a Los Madriles va ser que no.

Això és Hot Dance 80. Estem escoltant alguna cosa que normalment no es punxa, o sigui que anem a donar-li canya al cos i a ballar amb el The Power. Recorda, si vols enviar una nota de veu, ho has de fer al 626-440-111. 626-440-111.

Snap the Power. Utilitzant un sample. Sabeu d'aquí, eh, que sí? Jocelyn Brown. I la propera a trepitjar la pista central de Hot Dance 80 és una dona que va enregistrar molts i molts temes. I és que era una veu d'estudi que al final es va posar a cantar ella en solitari.

Seguim escoltant les cançons que triomfaven als estius. Ara la propera serà la Whitefield, amb una cançó que era per ballar el dissabte a la nit.

0: I ara què et sembla si ens anem a ballar un mambo? Va, vinga, va. 1, 2, 3, 4.
1: Ladies and gentlemen, this is mambo number 5.

Number 5, l'Omega, una cançó que els DJs ens punxaven moltíssim a les pistes de ball. Estàvem a l'estiu, a l'aire lliure, ballant això, el Mambo Number 5. I ara anem a escoltar una cançó que ja té 50 anys. Estem parlant de la Tina Charles i el I Love to Love. Recordes, estàs sintonitzant Hot Dance 80.

les cançons de l'estiu. I anem a per una altra. Ens anem a Itàlia. Ell és Tullio de Piscopo. I això és Stop Pichon.

Recorda, Hot dels 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció Susi Bautista i Navarra, des de la coordinació Barbarroja Show, i aquí editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado i Escobar. I acabem aquesta edició de Hot Dance 80 amb la música de Earth, Wind and Fire, els Terra, Vent i Foc, que li cantaven el novè mes del mes. Estem parlant de September.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

Molt bé, amics i benvingudes a l'altra volta. Aquesta és una nova edició del Club del Country. Soc Rafael Corbí. Avui, i amb el nostre següent programa, parlarem de música d'actualitat, perquè el que no pot ser és que els anem deixant passar. Se'ns acumulen per centenars els discos que no donen temps de presentar, i n'hi han de molt bons, un dels quals és aquest disc de Chase Wright, al qual dedicarem avui tres cançons. És un disc que es va llançar el 8 de maig de 2026 de manera independent sota el seu propi segell, Chase Wright Music. És el seu projecte musical més honest, íntim i vulnerable fins a la data, com diu ell mateix. El seu quart treball discogràfic d'aquest artista, que va néixer al Lebanon, Indiana, el 1997, i que es va traslladar després de superar la universitat a Nashville, i va començar a triomfar a través, sobretot, de YouTube i de les xarxes socials, com tants passa avui en dia. Hem escoltat per començar la cançó What Are We Fighting For, una de les que formen part d'aquest treball discogràfic de Chase Wright, del qual escoltem també la cançó que obre el disc i que porta el nom de It Was Always You.

escoltarem cançons de discos d'actualitat per tant tant recuperar una mica el camí, perquè n'hi han moltíssims, se'n publica moltíssims de música country, sigui arreu del món, i això és el que hem de mirar també de transmetre amb els nostres oients, almenys amb aquest espai. Shedding Shadows, un disc que explora les seqüeles emocionals d'una relació passada i força difícil del mateix protagonista. L'àlbum té un total de 16 cançons ampliades a 18 amb segons quines edicions que s'ha portat, i té versions extres molt apreciades pels fans, com una versió piano del tema What Are We Fighting For, una nota de veu titulada Little Time We Had, i tres pistes especials de comentaris anomenades Behind the Right, on explica com es van compondre els temes principals. M'agradaria escoltar també aquesta cançó, que és la que dona nom al disc, Chasing Shadows, en la música d'en Chase Wright.

té 65 anys i és un extraordinari artista, bàsicament de música cristiana contemporània, tot i que a mitjans dels anys 80 es va passar també a la música pop i ha estat anomenada amb la seva carrera com la reina del pop cristià i també ha format part de bones cançons de música country, sobretot a partir del seu casament l'any 2000 amb en Vince Gill. Recordem que abans havia estat casada amb el músic de música cristiana en Gary Chapman. Amy Grant és una extraordinària artista que acaba de publicar el seu disc The Me That Remains, el seu 20è àlbum d'estudi, realitzat el 8 de maig del 2026 a través de 30 Tigers Records, produït ni més ni menys per Mac McAnally i en companyia amb algunes cançons de Robbie Amanfo, Vince Gill, Sarah Cannon o Corinna Gill. Acabem d'escoltar la cançó anomenada Please Don't Make Me Back, i aquesta és la que canta l'àlbum amb el seu marit, amb en Vince Gill, Friend Like You.

Candidat Romance és el primer àlbum d'estudi d'Amy Grant en completament material original en més de 10 anys, perquè el seu anterior va ser el How Mercy Looks From Here, realitzat el 2013. I és el primer disc que realitza amb un segell discogràfic que no formi part d'una cadena de distribució de música cristiana. I això diuen que li ha portat mala sort, perquè darrerament han tingut diversos problemes de salut. Pas que hi crec jo amb això. Folk pop, vestit amb country, si li voleu dir així, és la música d'Amy Grant i el seu darrer àlbum, que avui també han recordat, The Meat and Remains, amb aquesta cançó que ha estat el senzill extret de manera promocional, la cançó The 6th of January, Yasgurn's Farm.

Ashley Ann és una cantant i compositora de música country originària de Virginia Beach, establerta actualment a Nashville, coneguda per al seu estil que combina la frescor de la música de la costa amb unes lletres profundes, molt enfocades a explicar històries personals amb clares influències de gent com Dolly Parton, The Beach Boys o ABBA fins i tot. Ben jove ja va començar a escriure cançons i va aconseguir una gran notorietat gràcies a la viralitat de temes publicats de manera independent com Dear Dolly o Sheen, Texas, a través de les xarxes socials. Generation of Heartbreaks és el seu treball discogràfic més recent i personal, un disc que explora el creixement personal, la superació de les experiències de la infantesa, perquè ell n'ha parlat molt, de que es pensava anar a Nashville i deixar enrere totes les, no sé si qualificar-les, malalties mentals, traumes, més aviat ha dit, de la seva infantesa, però que això no és tan fàcil com ha dit ella més d'una vegada. Com que és un EP, escoltem dues cançons d'aquest EP de la Ashley Ann, d'aquest disc que ens presenta, d'aquest Generational, com us he dit, un disc fabulós al meu entendre, que esperem que continuï més endavant. Generational Heartbreak, amb pistes com el Happy Birthday, que és la que hem escoltat, o aquest Love Looks Like.

Fabulosa aquesta artista que hem escoltat, Ashley Ann, i el següent és prou conegut, però sobretot com a actor. Roots Under Me és un disc editat ara farà un any, el 25 de juliol de 2025, i que tampoc en el seu moment no vàrem escoltar, un mes de tants. En Callum Kerr, nascut el 1994, és actor, model i músic escocès, que sobretot va obtenir més aviat èxit o prominència, si diguéssim així, a través del seu paper com a PC George Kiss amb una sèrie televisiva del canal 4, Holy Oaks. Ens aportava música a través d'aquest EP, del qual escoltarem un parell de cançons, aquest Roots Under Me, com per exemple aquesta preciosa cançó que es diu All Out of Me.

que deixi la interpretació i es dediqui a la música, perquè les seves cançons m'han encantat, especialment aquesta All Out of Me. Va ser senzill publicat d'aquest EP, aquest Roots Under Me. Anteriorment ja havia editat, sense pertanyer a cap àlbum, en diversos senzills, com per exemple el 2023, aquell Take Me by Tennessee en Chris Andreucci, o aquell Tequila Therapy, i va participar en diverses cançons que pertanyien a sèries com per exemple Monarch, en el qual va tenir diverses cançons, especialment al costat d'Anna Frill, en diverses peces publicades també com a senzill. El cantant, doncs, escocès de Musselburgh, d'Escòcia, l'Andrew Callum Kerr, conegut com Callum Kerr, ens aporta una segona cançó, si voleu, d'aquest EP del 2025. Això sí, aquest Cold Beer Cold.

És una destacada compositora, guitarrista, mandolinista i cantant de... nascuda a Minnesota, que ha viscut a Austin, a Texas, també a Nashville i crec que a Fargo, a Dakota del Nord. Això no estic segur. Té 40 i pocs anys, es diu Brennan Light i ens aporta una combinació preciosa amb aquest estil narratiu directe i una habilitat preciosa per capturar l'essència del country clàssic, el bluegrass i el que és el western swing. És una gran multiinstrumentalista, guitarra acústica, mandolina, etc. I a més, amb lletres que exploren temes tradicionals del nostre gènere, òbviament amor, desamor, alcohol i la vida quotidiana. Això sí, amb molt d'enginy. El seu àlbum que estem escoltant en el dia d'avui és el del 2025, el seu darrer treball d'estudi, plena de lletres punyents i melodies tradicionals. Don't You Ever Give Up On Love. Hem escoltat la primera cançó, Don't Start Diving, i aquesta és la que dona nom a l'àlbum.

la seva discografia us en reconem Lonesome Wild and Blue, que va debutar amb aquest disc quan només tenia 17 anys, però també el Prayer, Love Letter, Love Says With The West, Ain't Through Honky Tonk Yet, i òbviament aquest disc Don't You Ever Give Up On Love. D'aquest disc de la Brand Late escoltem una tercera i darrera cançó, tot i que els escoltarien tots un rarere a l'altre. Això és el magnífic tema que ens porta i que es diu Texas Tumbleweed.

des del 2025, que també se'ns va passar per al discos moltíssims, i nosaltres que no tenim espai i habilitat, i això que tenim quatre programes per oferir-vos els tots, com aquest d'en Cooper Allen, també de 2025, Winston Salem, amb cançons curtes i punyents com aquest Drunk

Cooper Allen és un conegut cantant i compositor de música country independent que ha guanyat una immensa popularitat també gràcies a la seva forta presència a les xarxes socials, on disposa més de 14 milions de seguidors. Nascut i criat a Winston-Salem, a Carolina del Nord, s'ha convertit en un autèntic fenomen digital i musical. El seu TikTok i el seu Instagram estan plens de seguidors. El seu debut dins el món de la música, el seu àlbum de debut dins d'estudi és Winston-Salem, dividit en dues parts que exploren des de les seves arrels familiars fins a cançons de festa. Ho hem escoltat amb aquest Drink Drunk, on un dels temes més destacats de la seva discografia, aquest Roots, aquestes arrels.

Un personatge que val la pena seguir i que ens ha portat la seva música, com és en Cooper Allen. De fet, la darrera cançó que escoltarem per al programa del dia d'avui no pertany a aquest àlbum, sinó que és una cançó extreta com a senzill el juny del 2026, nova cançó. Perquè ell està casat amb la seva parella des de fa molts anys, la Holly, i el desembre del 2025 van donar la benvinguda a la seva primera filla, anomenada Coley Frances Cooper. I no se n'ha pogut estar de dedicar-li una cançó a la seva filla, perquè les filles, i ho sabem el que en tenim, i els fills, òbviament, signifiquen tot el món. Cooper Allen tanca avui el nostre espai amb aquesta cançó anomenada Whole World. La setmana que ve hi tornem. Adéu-siau.

0: Hello, molt bones, molt benvinguts una setmana més a la repassada de la llista del Top 30 de Vilafant FM. Com sempre, com de costum, ens hi queden per davant dues horetes, 120 minuts, per escoltar la millor música del moment. La llista d'èxits de Vilafant FM. Amb molta calor, ple estiu i gaudint de la vostra companyia. Això sí, ho passarem molt, molt calent, perquè el sol crema i crema de veritat. I com sempre vostès aquí a Vilafant FM començarem parlant de les novetats de la setmana per posar-nos al dia del mercat de la música. Què et sembla, som-hi? Comencem, novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Primera d'aquestes novetats, Gente de Zona i Juan Magán.

anomena Lola Índigo, el seu petitó. Segona novetat de la setmana i ens encapçalem fins a la tercera. Aquesta està de moda perquè és del Mundial. Shakira, Burna Boy, Dai Dai, però la versió feta per Clean Bandit.

0: Die Die, la versió de Crewian Bandit amb aquest remix de la cançó de Shakira i Burna Boy. Les tres novetats de la setmana, tres novetats impressionants que esperen tort per formar part de la llista. En tenim altres, però les tenim ja dintre del top 30. I com les coneixerem? Pues de seguida, perquè ara ens anem a repassar la llista al 100%. I comencem, com sempre, des del lloc número 30.
1: Número 30.
0: I ho farem amb Juan Magán i Omar Montes, el seu Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: La primera proposta que encapçala aquesta setmana la llista del top 30 ho fa des de baix de tot, des del 30, aquesta de Juan Magán i Omar Montes, Ayer la vi por las calles de Madrid, un clàssic de fa ja molt de temps posat al dia per aquest 2026 i que sona, com dèiem, des del 30 i 14 setmanes que ens acompanya. Continuem!
1: Número 29.
0: Lorin, el seu True Love, que baixa des del 19.

0: Off, aquesta és la proposta, aquest és el ritme i la musiqueta que ens acompanya de mans de Lorin. Com deien, 7 setmanes a la llista, baixant des del 19 de la llista del Top 30.
1: Número 28.
0: Topic i el seu Sorry Papi, la veu de la Becky.

0: Sorry Papi, la proposta feta i pensada per Topi i amb la veu de la Becky G. 11 setmanes a la llista, encapçalant el lloc número 27 la setmana passada i baixant fins al 28 aquesta setmana. I parlant del 27,
1: número 27,
0: entra en llista.
2: Entra en llista.
0: És un nou track, és la peça My Mind de Tujamo.

0: Novetat a la llista, entra en força Tu Amo des del 27 My Mind, primera setmana a la llista i donant el do de pit a tope.
1: Ràdio Vilafant, Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio 107.3 FM. 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant, la teva ràdio.
2: Número 26.
0: Vinga, som-hi cap al 26 amb Ni Borratxo, la proposta de Quevedo.

0: No me mudo ni borracho, les paraules directament des del 26 de la llista de Quevedo. I ens anem fins al 25.
1: Número 25.
0: Tini i Ulises Bueno, dos amantes. Aquesta porta 10 setmanes a la llista.

0: Els Amantes, Tini, Ulises Bueno. Com dèiem, ocupant el lloc número 25 del Top 30, aquí a Vilafant FM. Continuem cap al 24.
1: Número 24.
0: I com no, novetat a la llista.
2: Novetat a la llista.
0: Es tracta del nou track de Hagel, Moving to the Sun.

0: Hagel amb la seva novetat des del 24 de la llista del Top 30.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: I ens acostem al 23.
2: Número 23.
0: És l'Aina, Dream of Loads.

0: És la proposta d'Inema Toma, Dream of Load, que aquesta setmana encapçala el lloc número 23.
1: Número 22.
0: I aquesta sona molt bé. És la proposta de John Summit i Chainsmokers, s'anomena All the Time.

0: La proposta de John Submit al seu treball en Chainsmokers All the Time, que sonava, com dèiem, aquesta setmana directament al lloc número 22. Pues bé, ens hi quedem en el 21.
1: Número 21.
0: Dantinsky i Caigo, Heaven on Your Mind.

0: Heaven of Your Mind, la proposta. Aquesta vegada sonen així de bé, de Kygo, des d'aquesta posició super ben coneguda, que és el lloc número 21. Ens acostem en el 20 des d'aquí, des de Vilafant FM, amb la millor música del moment, passant, això sí, molta calor.
1: Número 20.
0: Ryan Castro, Maluma, Palaseca. Aquesta porta 2 setmanes de la llista.

0: Palaseca, Maluma, Ryan Castro, sonant amb aquesta peça musical que baixa moltíssim aquesta setmana, eh? La cosa no acaba de rutllar per ells. Cap al 19.
1: Número 19.
0: Aquesta puja bastant aquesta setmana, es col·loca molt bé. Avalon Rockston, amb el seu Talking, és la seva segona setmana a la llista i ens acompanyen ara mateix.

0: És la peça de Balan Roxton, el seu Talking, que com dèiem aquesta setmana puja bastant a la llista del top 30. Cap al 18 amb música de casa nostra.
1: Número 18.
0: I és que el sopa de cabra són molt nostres.

0: fer sols.
1: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 17.
4: Bé, i som en el 17 i som en companyia de...

0: La proposta, el ritme, la música de Becky G i el cant al seu Marathon. Aquesta setmana des del 17, 10 setmanes a la llista i pugen directament des del 18 i ens anem fins al 16.
1: Número 16.
0: Un per sota de la meitat de la llista romàntic, Loco por verte, Nicky Jam.

0: Nicky Jam, el seu Loco por Verte, va estar número 1 de la llista, ara cau fins al 16, per deixar pas al lloc número 15 de la llista.
1: Número 15.
0: És una aventura, clar que sí, perquè amb aquesta calor és tot una aventura. Ozuna!

0: És la proposta d'Ozuna, el seu Una Aventura, com dèiem, aquesta setmana col·locant-se justament a la meitat de la llista. Porta 15 setmanes a la llista i ocupa el lloc número 15. No està gens malament.
1: Número 14.
0: Aquesta puja passant aquesta setmana, té un bon toc de veu. Bring Your Love, tercera setmana en llista, pujant des del 21, Madonna i Sabrina Carpenter. Excuse me.

0: talk about. Incombustible, la Madonna, en Sabrina Carpenter i aquest Bring Your Love, que aquesta setmana es col·loca, com dèiem, en lloc número 14, una gran proposta musical que porta 3 setmanes en llista i que puja des del 21. Lo contrari, baixant des del lloc número 9, ho trobem en el lloc número 13.
1: Número 13.
0: I és la proposta de Demi Lovato.

0: Demi Lovato, Los Regins, que aquesta setmana ens acompanya directament en el 13. Una peça que porta moltes setmanes de la llista lluitant per aconseguir posicions més altes, però malauradament aquesta setmana ja comença a caure per que baixa des del 9. Tot el contrari que el que ens arriba ara mateix, que puja des del lloc número 16 en solament 3 setmanes. Ocupa el lloc 12.
1: Número 12.
0: Es tracta de My Towers, una namàs.

0: Una de més, les paraules de My Towers a la llista del Top 30 a Vilafant FM.
1: Li posem ritme a la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
0: Bé, ens anem fins al lloc número 11.
3: Número 11.
0: En Jay Wheeler, de Lejito.

0: De lejitos, les paraules de Jay Weller sonant a la llista del Top 30 en el lloc número 11 de la llista aquesta setmana. Ens deixem caure ja fins al 10, arrossegant-se.
1: Número 10.
0: I a la posició número 10, María Becerra. Qué ganas de comerte.

0: Maria Becerra, què ganes de comer-te-la. Coneixes i la reconeixes perquè ja fa moltes setmanes que ens acompanya aquí a la llista del Top 30 i ho fa d'una manera excepcional. Aquesta setmana arriba fins al lloc número 10 i està molt bé. Porta 11 setmanes a la llista i repeteix la mateixa posició. La següent, aquesta és una sorpresa perquè cau des del número 1.
1: Número 9.
0: Sí, sí, la setmana passada el número 1 de la llista, aquesta setmana ja cau fins a aquesta posició. Número 9 és la peça de Shakira i Belé. Algo.

0: Així és com arriba la Shakira i Belé, tan forts amb el seu Algo Tu. Fan directament des del lloc número 9 de la llista.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Top 30 amb Lluís Guerrero.
3: Número 8.
0: Vinga, som-hi. Més música de la bona. Canviem radicalment a Wait Tonight. David Guetta, Afrojack i la CIA.

0: La banda sonora original d'aquest Mundial de Futbol, Shakira Burnaboy, Dai Dai, que recorda que abans, al principi del programa, us he presentat la versió feta per Clean Bandit, versió remix molt més ballable. Continuem, ens acostem a un pendejo que sona des del 6.
1: Número 6.
0: Manuel Turizo.

0: Fa un grapat que ens acompanya i encara continua a llista des del lloc número 6, 18 setmanes fins a costat, per un pendejo no se llora, les paraules d'aquest gran de la música que és Manuel Turizo. Ens acostem a J Balvin i Ryan Castro per gaudir del seu nou track.
1: Número 5.
0: És una a la vez.

0: Estàs escoltant Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.
2: Número 4.
3: Ja hi som al 4 i som en companyia de Mort Kurtz i el seu Coco, el seu nou track.

0: Aquí estem a la platja prenent una miqueta la caloreta en companyia de Coco, la nova proposta d'Omar Kurz. I ara seguim en el lloc número 3 de la llista i ho farem a Ñengo Flow.
1: Número 3
0: és el seu track, s'anomena concretament Forever Tugantel.

0: Oh yeah! La proposta que sonava directament de mans de Omar Cors, Ginyengo Flow, Forever to Gandel, acompanyant-se des del 3. Estem a la vora del nostre número 1, però abans hem de passar per al 2.
1: Número 2.
0: I és que Pedro, amb el seu La Graciosa, li acompanya Elvis Crespo.

0: És la peça, la proposta de Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa. I ens acostem al nostre número 1 de la setmana, al capdavanter de la llista.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Número 1 de la llista, la proposta de Sean Smith i Fate. Chica 305.

0: Número 1 de la llista, sense cap mena de dubte. John Submit i en companyia de Fate. Aquest treball musical s'anomena Chica 305. I és el moment de repassar les 10 primeres posicions de la llista, i ho fem des del 10 amb Maria Becerra i el seu Que ganes de comerte. 11 setmanes de la llista, repeteix la mateixa posició. Un mes en l'aire, en el lloc número 9, cau des del número 1. En 12 setmanes, Algo Tu, Shakira i Pelé. Des del 8, Afrojack, Sia i David Guetta, que pugen des del 12 amb el seu Away Tonight. Shakira i Burna Boy amb l'himne del Mundial de Futbol, Dai Dai, que aquesta setmana pugen directament des del lloc número 28. Manuel Turizo, Por un pendejo no se llora, que s'agafa molt fora de la seva posició número 6 i es queda literalment clavat. En el 5, J Balvin, Ryan Castro, Una a la vez, 5 setmanes a la llista, remuntant des de l'11. Omar Kurz, Coco, novetat, des de fa 4 setmanes ens acompanya a la llista i s'acosta directament a aquesta posició número 4, vinguent des del 7. Ñengo Flow, Forever Tu Bandel, 11 setmanes a la llista, repeteix el lloc número 3. Lo mateix que Elvis Crespo i Quevedo repeteixen el lloc número 2 després de 6 setmanes amb La Graciosa. I el nostre número 1, el capdavanter de la llista, acaba de sonar, John Submit Faye, Chica 305. You know she's never going to tell you if she likes it this way. Tens i moment de parlar de les novetats a la llista del Top 30. Les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: Dues novetats aquesta setmana. Dos nous candidats a formar part de la llista del Top 30. Un sona directament des de la posició número...
2: Número 27.
0: I es tracta del treball de Tujamo, el seu My Mind. L'altra novetat sona des del 24.
2: Número 24.
0: I és Hagel.

I amb això arribem al final del nostre programa i amb això marxem agafant trastos i sortim per la porta. Fins aquí la repassada de la llista del Top 30. Recordar el nostre número 1 de la setmana, que és molt fort, John Smith, hey, Chica 305. Tornem d'aquí uns dies, tornem per estar al vostre costat i tornem com la calor per cremar-ho tot. Una forta encaixada de Lluís Guerrero. Família, apassiau!

0: Top 30 amb Lluís Guerrero.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Tu ja no me ver, no sé, pero él lo bebe, sé que... La ràdio que ens uneix. No sé a dónde
2: voy, no es real. La teva companyia diària.

Molt bona nit, són les 10, això és Ràdio Vilafant FM i obrim una nova edició del programa Rehob Blues, com sempre, en directe aquí a la ràdio, dues hores de blues amb tota l'actualitat del blues nacional i del blues internacional.

0: Benvinguts al programa 1354. Això és el Red Hot Blues a Ràdio Vilafant FM. Avui, amb diferents propostes de blues nacional, com sempre, i també bon blues internacional. Recordo que si tens ganes de que la teva música s'escolti aquí en el programa, em pots fer arribar la música en qualsevol tipus de format a rejoblues@hotmail.com. També hi ha tots els podcasts del programa, pots escoltar el que vulguis quan et vingui de gust, i a més hi ha tots els enllaços de les diferents bandes i formacions perquè puguis aprofundir més sobre cadascuna d'elles en el blog bandablus.blogspot.com i a rejoblues.ivox.com. També, si t'agrada escoltar blues en viu, en directe, hi ha tota l'agenda bluesera nacional compartida en el Facebook del programa. Entrant a Josep Palma de Rejo Blues i trobaràs totes les propostes nacionals. Temps ara per la promo en anglès, perquè sintonitza arreu del món.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact in the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: El blues, com sempre, aquí en la sintonia de Ràdio Vilafant FM, també a la vegada saludant, com no, a totes les emissores que emeten aquest programa de blues arreu de Catalunya. Lisa Bluesy and the Black Cats Blues Soul ens presenten un treball discogràfic, unes gravacions anomenades Soul School Blues Live Music Sessions Barcelona. Sonen així de bé.

0: Lisa Blusi and the Black Cats Soul. Moltes gràcies des d'aquí a aquesta formació per deixar, com sempre, que proposar la seva música aquí en el Rejo Blues. Tot un plaer i un luxe poder presentar aquestes diferents gravacions des d'aquest Old School Blues Live Music Sessions Barcelona. Make and Play és un tema d'Etta James i ells ens feien aquesta versió. Això són unes gravacions del 2021. Elisa Rodríguez a la veu, Oscar Hita a la bateria, David Heredia a la guitarra, Freddy Muñoz al baix i com a convidat en Pol Prats al saxo tenor. Anem a escoltar una altra de les gravacions. Fan una cançó anomenada Love Me Baby de Johnny Guitar Watson.
1: Come on, make my head go.

Us he volgut presentar avui aquestes gravacions d'Alisa Blusi and the Black Cat Soul. Aquests Old School Blues, Live Music Sessions Barcelona. Elisa Rodríguez amb la veu, acompanyada d'aquesta fantàstica banda. I per tancar la presentació, ens fan una versió de Ruth Brown, el Lucky Lips. Estarà en sintonia del Rejo Blues.

0: Red Hot Blues Radio Show, presented by Joseph Palmada.
1: I les propostes segueixen ara amb Country Blues.

Feia temps que no els escoltàvem aquí en el Rejo Blues. Ells són Sa Gui i Ramlin Matt. Ara hem pogut escoltar en Ramlin Matt amb aquest The Ballad of Stack o Lee, una molt bona proposta de ritme de country blues. Des d'aquí també els vull agrair, com sempre, les facilitats per poder posar la seva música en el programa. Moltíssimes gràcies, com sempre, proponiendo vuestro fantástico country blues hoy aquí en el Rojo Blues, esas dos piezas que he localizado y me ha apetecido mucho poderlas proponer y presentar. Per un costat, la que hem escoltat, i ara us deixo amb la Sa Gui fent aquesta CC Rider, tot un clàssic.

0: Hear all the blues in the radio show Red Hot Blues, Pavel Podcast and vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks and you have a _ mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.
1: I ara des de la sintonia del Red Hot Blues anem en el blues nacional en el record. És una banda anomenada de Bluesters i concretament escoltarem l'àlbum Barcelona Blues, gravat l'any 2013. Després en parlem.

Ells són els de Bluesters, des de Barcelona. Barcelona Blues, un àlbum del 2013, avui recordant aquesta formació que va posar en marxa en Quim Quiñonero. D'ell ja n'hem parlat i, a més, l'hem pogut entrevistar aquí en el Rojo Blues. Quim, moltíssimes gràcies per fer-nos arribar aquesta gravació. La història del blues a casa nostra és tota una molt bona proposta i avui presentant-la aquí en el Rojo Blues i gaudint d'aquestes cançons de l'any 2013 en el record des del programa. Són diferents cançons pròpies d'en Quim Quiñonero i d'altres versions. Cal dir que en Quim Quiñonero últimament està presentant un tribut al gran Eric Clapton, un fantàstic tribut del que vàrem parlar aquí en el programa i vàrem posar la seva música, i a més està vinculat amb d'altres bandes de blues des de Villajoyosa, és de Barcelona, però està a Villajoyosa, i allà pues, vinculat amb aquest gènere musical amb moltes bones propostes. Molt agraït, com sempre, Quim, per la teva música. Hem començat amb aquest I Am Getting Ready, un tema composat per el mateix Quim Quiñonero. I ara us deixo amb una versió, el Fats Alright Mama, tot un clàssic que el fan també així de ben bordat.

Déu-n'hi-do, així de bé sonen de Brewsters al Barcelona, aquesta banda de Barcelona, amb l'àlbum Barcelona Blues, una gravació a la història del blues a casa nostra del 2013, i amb aquest fet Soul Like Mama. Qui són? Qui eren aquesta banda, aquesta formació? Pues amb Philip Stanton a la veu, amb Kim Quiñonero, guitarra i també veu, en Sergi Moya al piano, Alejandro Granados al contrabaix i Jordi Ortiz a la bateria. El 2013 van formar aquesta banda, va tenir una molt bona durada i aquests músics actualment pues, toquen en diferents formacions, també vinculades al món del blues i d'altres estils musicals. Anem a escoltar una altra cançó composada per en Kim Quiñonero. És una cançó tranquil·la, la que li dona nom al disc Barcelona Blues.

The Blues Stars, avui aquí en el Red Hot and Blues, des d'aquest Barcelona Blues, una gravació del 2013, una banda que van estar varis cops, diferents vegades, tocant amb el gran Ronnie Wood del Rolling Stones. Per tant, amb una trajectòria molt bona en el seu moment, varen fer molt bones propostes, molt bones cançons originals d'en Kim Quiñonero i també aquestes diferents versions que hem pogut escoltar, apropant-nos, com sempre, al blues de Chicago, al bon blues que ens feien els de Blasters l'any 2013. Estàs en la sintonia del Red Hot Blues i per tancar la presentació, tot un clàssic, Caldonia.

0: The Boosters, avui recordant el blues que es feia a Catalunya l'any 2013 amb aquest Barcelona Blues, la història del blues a casa nostra.
1: Hear the best blues in Red Hot Blues Radio Show. Listen all podcast in vandablues.blogspot.com. You can also contact social networks and the email redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Joseph Palmada.
0: Ara el viatge pel món del blues ens porta fins a Brasil.

versionant aquesta gran cançó de Memphis Mini, el Bumble Bee. És el tema que dona nom a aquest nou treball discogràfic, el darrer treball discogràfic de Nanda Moura, una cantant i guitarrista brasilenya que ens presenta la seva música en format acústic, acompanyada en Rodrigo Everiendos a l'harmònica i col·labora Octavio Rocala a la guitarra. Ella a la veu, la Nanda, fent aquesta gran proposta, aquesta gran versió. Anem a escoltar un altre dels temes, Blues Everywhere Ego, un tema de Casey Bill Weldon, versionat per aquesta formació.

Una dosis de country blues directament des del Brasil amb Nanda Moura, qui posa la veu, Rodrigo Everienos, qui posa l'harmònica, i col·labora Octavio Rocha a la guitarra. Hem escoltat aquesta versió i ara un tribut que fan a Delford Bailor. Així sona.

Déu-n'hi-do, que bé que sona aquesta proposta. És el nou treball discogràfic anomenat Bumblebee, de Nanda Moura, cantant Rodrigo Everienos a l'harmònica i amb la col·laboració del guitarrista Octavio Rocha, concretament. Una molt bona proposta, avui també sonant aquí en la sintonia del Rejo Blues, i ja ens anem a escoltar Blues de Chicago.

Des de Buddhist Garage and Records. És una gravació del 2022 de Willie Buckle, You Know About the Boogie, autèntic blues de Chicago de la mà d'aquest cantant, acompanyat per grans músics de blues nacionals, com són en Cristian Morana al baix, Adrián Carrera a la bateria, i a més és el productor de Buddhist Garage Records. També Fernando Jiménez a l'harmònica, Edu de la Rosa a la guitarra i José Luis Pardo a la guitarra també. Fent diferents propostes, hem començat tot escoltant aquest Boogie Ford de Young People. I ara us deixo amb una altra de les cançons amb bon ritme, el Ford Dean and 40 Nights. Aquí, en la sintonia del Red Hot Blues.

40 Day and 40 Nights, un molt bon blues de la mà de Willie Book, acompanyat d'aquesta gran banda des de Buddy's Garage Records, una gran formació nacional que l'acompanya en aquesta proposta de l'any 2022. Avui també us l'he volgut presentar. Anem a escoltar una altra cançó, baixem el ritme amb aquest Streamline Woman. Estàs en la sintonia del Rejo Blues, com sempre en tot el blues nacional i internacional.

Blues de Chicago, avui aquí en el Rahal Blues amb el cantant Willie Book, acompanyat de grans músics nacionals, com ja us he avançat. Ell hi posa la veu, en Cristian Morana la bateria, en Fernando Jiménez l'harmònica, Adriana Carrera hi posa la bateria, Eduard de la Rosa la guitarra i José Luis Pardo també la guitarra. Ells fan aquest You Know About the Boogie, una gravació del 2022 des de Buddy's Garage Records. Anem a escoltar una darrera cançó. Tornem a pujar al ritme. Això va ser gravat a l'Escola de Blues de Madrid el març del 2022. Temes com aquest, el Sugar Sweet, aquí en el Red Hot Blues, les propostes, la música, el so de Chicago.

0: Sessió doble de blues en el Rejo Blues de Ràdio Vilafant FM els dijous a les 9 de la nit i els diumenges a les 10. Dues hores de blues amb tota l'actualitat del blues nacional i internacional, com sempre, en viu i en directe.
1: The radio show Red Hot Blues have all podcast and vanblues.blogspot.com. Also the radio show this in social networks and you have any underscore. Mail redhotblues@hotmail.com. Red Hot Blues presented by Giuseppe Armada.

Déu-n'hi-do, així de bé sona aquesta gran formació. Ens arriba des d'Hongria, Jumping Matt and His Combo, amb Matt Pribonski, cantant harmonicista d'aquesta formació, àlbum del 2025, anomenat Forward, i hem començat escoltant aquest Jump, Jump, Jump. Un altre dels temes li dona nom al disc, el Jumping Matt Jumps. Així de bé sonen.

Déu-n'hi-do, molt de blues, jump and blues, boogie-boogie. Són les propostes de Matt Przybyszewski a l'harmònica, acompanyat d'aquesta fantàstica banda des d'Hongria, des de Budapest, amb aquest Forward, nou àlbum, no, però és un dels últims treballs discogràfics publicat en el 2025. Un altre dels temes, una altra de les cançons, de les propostes que hi ha en aquest treball discogràfic, és aquest tema que ara us vull fer escoltar. Totes les cançons són originals, com aquest Poppy Set Liquor.

Déu-n'hi-do. Així sona aquesta formació, Jumping Matt and His Combo for War, aquest treball discogràfic que avui us presento d'aquest cantant, harmonicista i d'aquesta fantàstica banda. Per tancar la presentació, Come On, Pretty Baby. Estàs en sintonia del Rejo Blues.

0: Gràcies.
1: Com sempre, esperant que us hagin agradat i que us agradin les propostes que encara queden per presentar avui aquí en el Rejo Blues. És una banda que van gravar aquestes peces, aquest concert, al Black Knot Club de València l'any 2021. Encara estan actius, són els de Howling Mequetrefes. Hem començat tot escoltant aquest en Reconsidered Baby i ara un altre dels temes. Ells es mouen al blues, al rock and roll, al rhythm and blues. Evidentment, molta música negra són les seves propostes. Ara amb aquest I Can Be Satisfied, tot un clàssic.

I de clàssic en clàssic, el I Can Be Misatisfied, i ara aquest Help Me. Ells són els de Howlin' Mequetrefes, gravat en directe al Black Knot Club de València l'any 2021. Com us he dit, encara estan en actiu, molt de blues, també es mouen en altres estils de la música negra, i són Adrián Castellanos al baix, Dani Tena a la veu i a l'harmònica, Raúl Rabadán a la guitarra i Esteban Fuica a la bateria. Per tancar aquesta presentació, aquesta proposta també d'avui amb aquesta fantàstica banda, escoltem el Hoochie Hoochie Men. Baixem un blues d'aquells arrossegats, un blues arrastrat, com és aquest, que ens fan aquesta fantàstica versió de Howlin' Mequetrefes en directe des del Black Knot Club de València.

d'aquí he de dir que ha estat molt acertat en Julio Manuel Guzmán, una mica que està escoltant el programa amb aquest to de veu a l'Tina Turner, i com molt bé expliquen els experts amb la música, ella fa un so soul, rocking, blues, molt estil de Tina Turner i també Etta James. Són les propostes d'aquesta cantant de Chicago, la Sylark Rogers, que avui us estic presentant aquí en el programa aquests diferents senzills. Hem començat amb un senzill del 2024, un del 2023, i ara, per tancar aquesta presentació i el programa, un senzill gravat l'any 2021, Like Father Like Danger. La veu d'aquesta

Punt final en aquesta edició. Això ha sigut el Red Hot Blues. Com sempre, aquí a Ràdio Vilafant FM i saludant a totes les emissores que l'emeten arreu de Catalunya. Recorda, pots tornar a escoltar els podcasts quan et vingui de gust en el blog Banda Blues.blogspot.com i a redhotblues.ivox.com. Em pots enviar també la teva música. Ho pots fer en qualsevol tipus de format a redhotblues@hotmail.com. I si vols anar a escoltar blues arreu de Catalunya i arreu de la península, ho pots consultar diàriament a l'agenda que hi ha en el Facebook del programa, posant Josep Palmada en Red Hot Blues. Us emplaço fins a una propera edició, com sempre, presentant totes les novetats nacionals i internacionals. Des del Red Hot Blues, amb molt de gust, us ha parlat en Josep Palmada. Adeu-siau.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.

fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to

0: parlar d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també te assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...